0: pero en cambio la de los pies hay que cortarlas de forma recta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si lo hacemos de forma redondeada, puede hacer que la uña, el borde externo, se clave en la piel del dedo y cause el típico panadizo o uñero, que es muy doloroso y produce pus y impide que pueda jugar a fútbol. Por lo tanto, hay que cortar las uñas de los pies en forma recta y la de las manos de forma circular.
1: Pues no ha estat mal, no ha estat gens mal els consells que ens ha donat avui el doctor Álvaro Sala dels Servicis Mèdics de l'Acadèmia del València. Ara tot això, doctor, n'hi ha que ficar en pràctica.
0: Por supuesto, los niños y los padres tienen que tenerlo en cuenta y hacer caso porque va a venir muy bien para la salud de sus hijos.
1: Doctor, gràcies i la setmana que ve més, així en la Fundació Te Dona Vida, parlarem d'hàbits saludables.
0: De res, un plaer. Adeu.
2: Hola, soy Javi Elliot. Sigue nuestros partidos en la radio del Valencia. ¡Amunt!
3: Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdes la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
2: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a VCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que estan fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
3: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per lo tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per lo tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a un estables, que es lo que digan percentils, que es que se gaste nada, en general son, es de la Organización Mundial de la Salud, que lo que fan es mos donen una distribución en función del sexe del chiquet, si es chic o chica, y según la edad que tinga, en quin punt está un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que tenia que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, doncs pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Doncs pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques, la diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podemos encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguen tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és lo que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral perquè revertisca i se augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
8: Hola, soc José Luis Gallà i espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Ràdio.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. un joc d'il·lusió. Darrers compartides. De tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
10: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez.
11: Las patatas del deporte valenciano. VCF Media. VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells perquè des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, a dir, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company doncs, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho deixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poquet de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un colp, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll.
1: Correcte.
2: Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ese problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll. I anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de els possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Que n'hi ha que fer,
2: són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu... com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... Entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa el voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: Per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament
2: davall de l'esquena, a gran del coll, i el
1: resto de persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll sigui la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, als sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canvien d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me donen un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sàpigam, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per qualsevol dels orificis craneals. És evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport, perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport en molt més contacte o en un accident en deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot arribar a ocórrer, sí. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps per hiperpressió. És a dir, si hi ha una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però potser a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, n'hi ha que intentar no llevar la importància a l'assumpte. Val? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que n'hi ha que tindre compte. Val? No se li pot dir, ah, tranquil, no passa res, això és un xixón, tranquil, no passa res, això ens ha passat a tots. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. I si són traumatismes lleus, que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues tots els derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda la explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia, com el dia que
2: s'ha allargat això.
1: Que, no tant com el dia a dia, que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
0: Valencianista ahorra, repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
10: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
11: Hola, soy Esther Gómez. Sigue nuestros partidos en UBCF Media Radio.

0: Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Llosa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Ràdio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media. Les vesprades a VCF Media Ràdio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Ràdio. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Hola, soy Jacobi. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Bueno, pues ahora esa falta, está Pepelu y está Germán Valera al llançament, va a ser Pepelu el de Denia, el balón, es gol de Pepelu. El gol de Pepelu en llançament de falta directa. Ahí la vista, se había jugado una mala pasada, pero el balón a Nautins en llançament de falta directa. Que ve Pepelu, con le ha pegado. Es un auténtic especialista. En el minut de neu de la primera part s'avança el València. Marca Pepelu en llançament de falta directa. 0-1.
2: Valencianistas, sí, Rubi. Sigue los partidos del València Mestalla en la radio oficial del club.
3: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
1: Andrea Almeida, el pase para Rafa. Mira, bueno, Rafa, mira, ya se mete gol.
6: ¡Vamos!
1: ¡Gol de Rafa! ¡De Rafa Mir, gol! ¡El gol del empate del Valencia! En el minuto 74, ¿quién pase? ¡Sí, señor! Le han colocado ahí a Rafa Mir. Y Rafa Mir, el remata ahí, perfecta, pegadeta al pala. Ha batuto Adriana. Empata el Valencia, marca Rafa Mir. 1-1.
3: ADN VCF. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
0: VCF Radio, l'informatiu del València.

0: avanzarse al marcador, el golechador Hugo Duro, el que marca en el minuto 61 en ese córner de Ugrinich. Ahí estaba Hugo Duro para rematar de capa. Dislaria való para marca Hugo Duro. Avanza de nuevo al Valencia. 1-2.
1: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
2: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dins Javi Guerra! ¡Gol!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soc Pepe Lu, viu amb l'emoció de VCF Media Radio tots els nostres partits.
2: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed, camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història. Que està en la nostra sang. Que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. Valencia Club de Fútbol. Terra de valentía.
0: VCF Radio. El millor son en els gols del Valencia.

0: el millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. Jo farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palà Vallbona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. A casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des de que m'ulga. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Irene Soler. Escucha todos los partidos del Valencia Femenino en VCF Media Radio.
4: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
5: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
6: Hola afición, soy Iker Córdoba. Sigue la radio Valencia todos nuestros partidos.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es el 11 del Valencia, en la estrena de Óscar Sánchez. Como nuevo entrenador del Valencia, en la portería el de Macedonia. Esto le Dimitrievski en una defensa de 4 en banda dreta para el catalá. Pero Pablo Maffeo, parella de central, reaparece el neerlandés Justin de Haas, que estará acompañado el centro de defensa pel de Denia, pel Pepelu, la banda esquerra para el capitán, para el de Pedreguer, para José Luis Gallá, el centro del campo, el doble pivot en la gran novedad, la gran aposta de Óscar Sánchez, el canterá de Huitans de la Academia del Valencia, Aaron Mayol. Para jugar en compañía de otra novedad, reaparece la argentí, jugador importantísimo para Valencia, Guido Rodríguez, les bandes, para Filip Urinich, el suís que guenta y esa banda dreta, per la esquerra, Arnau la cobra, Danjuma Micha punta, para el de Chilet, para Javi Guerra, y Dalte le da banter, el golechador de este Valencia que también retorna a titularidad, Hugo Duro. Per part de l'Alavés de Quique Sánchez Flores en la porteria. L'ex del València, el de Xavi, a Toni Siver en una defensa de 4. Per Ángel Pérez en banda dreta, parella de centrals. Koski, el finlandès, un dels fitxatges d'este Alavés en companyia de l'Argentina, Nahuel Tenaglia. Banda esquerra per altre fitxatge, Valentini, l'argentí, l'ex de la Fiorentina. Centre del camp per a Antonio Blanco, el capità, i Pablo Ibáñez. Les bandes per a Denis Suárez i Abderrebak, i en punta van a estar el Murcia, un jugador format en l'Acadèmia del València, Toni Martínez, i el golejador d'este Alavés, porta 4 gols, l'argentí Lucas Boyer. Xiularà l'àrbitre de La Rioja, Miguel Sesma Espinosa, estarà ajudat pel VAR per Pizarro Gómez. Tot està a punt, tot està preparat. Así en Mendizorroza, en Vitoria, en esta jornada 6 de la Lliga, jornada intersemanal, en este dimarts 15 de setembre, en bona temperatura, fresqueta, estarem ara sobre els 21-22 graus de temperatura, así en Mendizorroza, y así está este València de Óscar Sánchez, buscant ixa primera victòria de la temporada, començar a reaccionar, a revertir la situació. No va a ser fàcil, però de seguir que ho van a intentar, i així te anem a contar en VCF Media Radio. Te pots connectar a l'app i a la web del València des de qualsevol part del món, i així podràs seguir el partit del València, que està a punt de començar ja. Xiula l'àrbitre, comença el partit. Vinga València, apareixa primera victòria, a veure si és de veres. El primer baló amunt que juga l'Alavés, talla la defensa del València, vol traure ixa pilota, ahí la vol jugar Javi Guerra, buscant el passe per a Pablo Maffeo, en ixa banda dreta Pablo Maffeo buscant el passe en llarg per a Hugo Duro, talla la defensa de l'Alavés, el baló que volia recuperar l'equip de Vitoria, però estava en fora de xoc, posició antirreglamentària, i ja estem veient en estos primers instants, alçat així en la banqueta del València, a Óscar Sánchez, l'entrenador del Mestalla, però ara entrenador del València en este partit, que ha fet ixa gran aposta d'Aaron Mayol, titular el canterà quan juga el València. Javi Guerra, el passe Jargui Berra per a Danjuma, buscava el passe Danjuma, ahí talla defensa de l'Alavés, però recupera el baló una altra volta Javi Guerra, buscant a Guido Rodríguez, la novetat Will Argentí, que torna, que reapareix després de la seva lesió que va tir el partit davant el Betis. Ahí està Javi Guerra, el passe arrere, i buscant ja que Justin de Hasman eche la pilota, buscant ahí a Pepelu, Maffeo, tocant al València, ahí està Aaron Mayol, ahí està el que entrarà en 18 anys, bon passe que li fica Danjuma, de Aaron Mayol, a veure que entra Danjuma per aquesta banda, Danjuma la pilota, està molt soles, a veure Danjuma, necessita ajuda ahí Danjuma, Ahí Danjuma, que va a buscar el pase, entra Gaya, Gaya que se entra, y no arriba Hugo Duro. Seguís la jugada, estaba Filip Urinić, y ahí está el suiz, pero ya en bis, Víctor Barea, Miguel Ángel Bosio, el primer detalle de Aaron Mayol, atrevit, descarat en el seu debut en partido oficial.
2: Y primeros dos minutos de partido, Bosio, con un claro dominador del encuentro, una primera sensación positiva la que nos llevamos, el Valencia con el control del esférico, manejando de un lado a otro y con esa primera acción positiva también, como decía Robi, de Aaron Mayol.
3: Sí, sin ninguna duda, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, es decir, porque hablo de cuando me la dieron, como a él ahora, la oportunidad de jugar en un primer equipo. Uh-huh. Es decir, te la tienes que jugar a muerte. Y tienes que buscarlas todas, y tienes que quererlas todas, y tienes que decir, yo tengo que ser titular en este equipo. Es decir, que me encanta que coja esa.
1: Ahora hay que recuperar la pelota al Valencia, se entra Pablo Maffeo, el balón en la frontal, está Guido Rodríguez, coloca la pelota ahí buscando a Aaron Mayol, ahí está la disputa del jugador del canteral Valencia, ve si la pelota per línea de fons, pero ahí está Shedosar, el 33, debutando en partido oficial y

0: Sentimiento VCF.
1: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a este Sentiment VCF, el magazine vespertí de VCF Radio, la red oficial del València Club de Futbol, en este dijous 8 d'octubre de 2026. El dia previ al Dia Gran dels Valencians, al Dia de la Comunitat Valenciana i també l'últim dia de la setmana de ràdio per a nosaltres abans d'entrar en el cap de setmana de tornada a la competició per al primer equip masculí, per al València Club de Futbol, per al conjunt que des d'este diumenge, bueno, des de fa algunes setmanes ja en les sessions de treball, però que des d'este diumenge pues va a dirigir en Lliga Javier Aguirre, el nou tècnic del València, l'equip preparant-se per eixa estrena en el Sardinero, en el camp del Racing, i esperem per a poder aconseguir una primera victòria d'esta era Javier Aguirre en la banqueta del València. Avui tenim un programa pues, habitual de dijous. Repassarem l'última hora del primer equip i ja prèvia contra, del partit contra el Racing amb Josep Rovira, aparició estel·lar novament, així en Sentiment VCF ens estem acostumant, ja que no està Víctor, pues, que estiga Robi, ens tira una maneta ell que té pues, de primera mà aquesta informació del primer equip. També anem a escoltar, per a completar eixa prèvia, la conversa que hem tingut este matí amb Pedro Munitis, amb la llegenda del Racing, amb el ara responsable de metodologia de l'Acadèmia del Racing i que va estar en eixe últim partit que el València va disputar en el Sardinero ja fa un bon grapat de temporades. Ja fa molts anys que el València no va per allà i va tornar este cap de setmana per a alegria de la parròquia local, sobretot per allò de que tornen a estar en primera divisió. Esto va ser pues, lo que anem a tindre en els pròxims minuts, perquè ja tenim per ací a Robi, però anem a fer també recordatori de la informació més rellevant dels abonaments del nou Mestalla que van conèixer en el dia d'ahir. I sobretot, la part que a mi més m'interessa, i ho he de dir així, soc egoista, és la part de les prèvies del cap de setmana de l'Acadèmia, del Mestalla amb Alejandro Panach, del Juvenil A amb Euge Rivera, del Femení B amb Víctor García i de la resta d'equips de l'Acadèmia que tenen partits este cap de setmana. Ja saben, Sentiment VCF en directe en l'app i el web de València, si aneu en el cotxe, en l'app a través de CarPlay i Android Auto, i si no podeu escoltar-nos en directe des d'ara fins les 8 de la vesprada, teniu tots els continguts en iVoox i Apple Podcasts.

0: Josep Rovira, bona vesprada, com va?
1: Què tal, Pablo? Pues en ganes que arribi ja el diumenge i veure el nou València de Javier Aguirre, perquè aquestes tres setmanes de parons s'han fet un poc llarguetes. Si tenim ja ganes, jo crec que servidor, i tots els aficionats del València, de veure este nou València, Javier Aguirre, en el Sardinero.
0: Primera y única pregunta que me importa en el día de hoy. Posible 11.
1: Bueno, pues
0: no va a ser fácil. Yo este matí no me atreví.
1: No va a ser fácil. En el informativo tampoco hem donat el 11. Bueno,
0: perdem esa opción de demà, ¿no? Porque al ser día festivo, claro, no estem tan a prop. Y el partido de diumenge, ¿no? Encara queda
1: molt. Javier Aguirre, bueno, per lo que sabem, quan jugava en el Mallorca, jugava en una defensa de 5. En una defensa de 4, así es el primer 11, el primer equip titular.
0: Y a baixes també, i jugadors que estan tornant de lesió, sí, que sempre pot condicionar, no?
1: Sí, perquè, bueno, és cert que recupera pues a César Tàrrega, a Diacabí, que són dos jugadors molt importants també per a la defensa, però jo tinc molts dubtes en torna a l'equip titular que puga alinear el diumenge, perquè ja dic, pot ser una defensa de 5, però també pot ser una defensa de 4. Si vols, la fem entre dos.
0: Sí, pensant dic un poc, hi ha alguns, no, que sí que ens veiem menys en quant a noms, com és Dimitrievski, no? En
1: sí,
0: porteria.
1: Dimitrievski està clar, els laterals jo crec que també estan clars, Mafeo per la dreta, Gallà per l'esquerra.
0: Un Mafeo que sap el que és jugar a les ordres de Aguirre, i jo crec que té aquest puntet, no?
1: El centre de defensa de Haas també es fixe, que s'ha recuperat el central neerlandès, que, bueno, aquest procés febril que havia tingut en els últims dies s'ha entrenat ja en normalitat, de Haas. Ahí podia tornar César Tàrrega, a no ser que endarrerisca també a Pepelu.
0: És altra opció.
1: Perquè Diacabí, és cert que s'ha entrenat, però Diacabí per a jugar 90 minuts tampoc està. Bueno, pues ahí poden coincidir, no?
0: Sí, inclús aquesta opció, no, de Pepelu, pues tindreu en les dues posicions,
1: sí.
0: O bé com a tercer central, o bé com a pivot junta,
1: com a tercer central,
0: a Guido,
1: o jugar de pivot en companyia de Guido, no? I després en el centre del camp, Guido és un fixe, que avui pues ja ha tornat de l'homenatge a Messi, s'ha entrenat, està disponible
0: i
1: va jugar. I, bueno, Aaron Mayol, també li donem les opcions.
0: Sí?
1: Aaron
0: Mayol. Apostem per ell. Jo sí, jo...
1: Aaron Mayol ha sigut pues la gran novetat, l'aposta d'Òscar Sánchez en el partit a Vitoria, fer molt bon partit, va repetir davant la Real Societat, i per què no? Javier Aguirre, jo crec que va a comptar també en els joves, en els canterans. Mayol o Pepelu, per acompanyar a Guido...
0: O Mayol i Pepelu, en funció de lo que passa en defensa. Anem a veure.
1: Sí, també. I, bueno, les bandes...
0: Jo crec Javi Guerra també, no?
1: Javi Guerra fent la mitja punta del Tugo Duro. I ahí, pues, anem a veure Danjuma, perquè Danjuma no, tampoc ha entrenat en el dia d'avui. Cerca fer treball de camp, però en solitari. I Danjuma pot ser dubte, Igual no entra en ixe partit. I ahí... Pues,
0: més optimistes, no, en el cas de Rioja, que sí que...
1: Sí, Rioja ja també, jo crec que, evidentment, pues Rioja també podria ser de la partida, el mateix Otorbi, també Dani Raba, El mateix Dani Raba, també ara en Javier Aguirre.

0: Ante Wendy Twin en el informativo. Lo que vol Javier Aguirre es que jugue qui jugue, el Valencia que vol, ¿eh? Y vol un Valencia competitiu, intens, agressiu. Ell ho va dir en la seva presentació, la seva roda de premsa, que volia un equip que se ho deixara tot en el terreny de xoc. I això és el que ha vingut pues, treballant en aquestes dues setmanes i el que vol veure el diumenge ja en el Sardinero, que el partit no va ser fàcil, el que l'espera el València davant el Racing de Santander. I ja el que van veure amb Òscar Sánchez, de canvi d'actitud, de mentalitat, d'un altre equip diferent al que havíem vist amb Carlos Corberán, jo crec que també és el que vol veure Javier Aguirre en el que va ser en la seva estrena, en la banqueta de València, el pròxim diumenge en el Sardinero. Un equip intens i que se ho deixa tot, com va dir ell, que al rival li costa sang, suor i llàgrimes guanyar-li.
1: Pues és el que desitgem tots, no? Al final s'està treballant en aquest sentit, en este paro de seleccions de la plegada de Javier Aguirre, en el que ha sigut una mini pretemporada, no? Com pues, dos setmanes completes i part de la tercera, no? per dir-ho així, treballant amb pràcticament tots els futbolistes, a excepció sí. dels internacionals, dels jugadors que han anat incorporant-se per aquestes lesions i també el cas de Guido, no? Que ha estat absent uns dies per aquest homenatge a Messi, però amb gran part de la plantilla i tractant-no de que vagin assimilant aquests conceptes que puguen aplicant a un equip que ja, ho dia en el seu moment Òscar Sánchez, també Aguirre, que ja venia treballat èticament, però que pues, tenen que pulir detalls i millorar en altres aspectes.
0: Sí, sobretot en la idea, en el que vol el tècnic mexicà, no? Pues ese canvi d'actitud, ese canvi de mentalitat, en ese objectiu, en ese pla que va dir Javier Aguirre que volia, i era guanyar el primer partit, sí. Y es el de este diumenge, davant el Racing de Santander. Que ese era el único objetivo que tenía en estas dos semanas en las que ha estado trabajando Javier Aguirre en el equipo. Focalizar-ho tot per a guanyar-li al Racing de Santander. Perquè, evidentment, tots estem il·lusionats, molt esperançats en tots els canvis que han hagut. Braulio Vázquez com a director esportiu, Javier Aguirre com a nou entrenador. Però ara també n'hi ha que començar a revertir este mal començament de temporada que ha tingut l'equip. Només 4 punts en 7 partits. Ara torna a la Lliga, és un mes d'octubre jo crec que exigent també el que l'espera la València, però n'hi ha que començar a guanyar partits, i el primer és el Racing de Santander.
1: Si mirem la taula, hores d'ara el Racing rival directe, per allò de la puntuació, que no està en el seu millor moment. Va començar bé la Lliga, la sensació ara, després dels últims partits, més enllà del duel contra el Barça, sobretot ixa golejada contra el Celta, que jo crec que ha fet molt de mal, per ahir també ha sigut una mini pretemporada, amb pràcticament tota la plantilla, amb un amistós també contra el Logroñés, i van a voler, no?, tornar a guanyar després d'aixes dues derrotes, que
0: al València,
1: 12 gols encaixats en dos partits.
0: Al València, Pablo, li espera un partit molt complicat el diumenge, que ningú pense que va ser fàcil guanyar-li a este Racing Santander, que tu has dit, no, han començat bé la Lliga, és cert que van perdre eixa dura derrota en la golejada davant el Celta de Vigo, però ells juguen a casa, juguen al Sardinero, i en eixa motivació extra que també pues, tindran, encara en tot eixe suflé per l'ascens, pel retorn a la primera divisió. No va ser un partit fàcil, els jugadors ho saben, és el que també ha vingut pues, treballant Javier Aguirre, que ningú se pense que van a guanyar en facilitat al Racing de Santander, n'hi haurà que lluitar molt i disputar molt eixe partit, però d'això se tracta, i és el que estem dient, de que l'equip se mostre pues, competitiu, lluitador, i vagi començant a canviar la situació en esta lliga.
1: Parlàvem abans de les opcions de Dani Rava, que suposa que viurà per ahí un partit especial, per allò de ser càntabre, no?, i de tornar a la seva terra gràcies a este partit. André Almeida, recordem, està actualment seguit en el Racing de Santander, és altre dels noms propis de la prèvia, i un Sergio Canales que ha tornat esta temporada, que va eixir d'allí molt jove, sí. I que ara és com l'home en el que estan dipositades totes les esperances o moltes de les esperances del Racing este curs.
0: Sí, el Racing i el València sempre han tingut vincles especials, no? Bueno, recordem també Nikola Zigic, en el seu dia formant ixa dupla amb Pedro Munitis, que avui ha sigut el protagonista del València, però sí, sempre ha tingut ixos vincles especials. Està pues André Almeida, el portuguès, recordem, cedit esta temporada per part del València.

0: La actualidad de la academia en Sentiment VCF.
1: Ja ve el moment de parlar de l'acadèmia I avui estem ja a dijous I el que ens toca és parlar del que ve per davant en el cap de setmana, començant per el València-Mestalla, per al filial masculí que visita a altre filial, en este cas al filial del Elche Club de Futbol, l'Elche Ilicitano, este dissabte a partir de les 5 de la vesprada. Ja saben, el partit el podeu seguir així, en esta mateixa sintonia, amb la narració, en este cas, de manera excepcional, de Víctor Barea I els comentaris de Pablo Sánchez, un dels tècnics de l'acadèmia, que ja ens ha confirmat que estarà amb nosaltres per a contar, esperem, una nova victòria del Mestalla. Recordem que ve d'aconseguir la primera del curs el passat cap de setmana en l'estadi Antonio Puigades I que ara afronta tres partits seguits com a visitant. Este primer contra l'Elche Ilicitano amb... Anem a veure si no vetatge en la convocatòria, perquè la setmana passada es va quedar fora ja a última hora, però estava en condició d'haver pogut entrar un jugador que ha estat lesionat durant aquestes últimes setmanes, com és Marc Jurado. També hem vist a Pablo López entrenar amb el grup estos dies. Està en aquesta fase final del seu procés de recuperació I també... Pues estem pendents de la tornada dels internacionals que van anar incorporant-se al llarg de la setmana. Encara no han entrenat en el dia d'avui, però s'espera que puguem fer-ho demà, tant Amos Wanjala com Roman Davis I Dominika Staukas. Estos dos, ja ho saben, encara en edat juvenil, però que han estat en dinàmica del Mestalla I en este inici de lliga, en el cas de Domi, pues ha tingut minuts amb el conjunt d'Òscar Sánchez. Anem a veure, perquè hi ha també altres futbolistes que han tingut alguns problemes de salut, a veure si poden estar a una disposició del cos tècnic, I també, en funció de les necessitats del primer equip, d'aquesta convocatòria de Javier Aguirre, que va condicionar, com sempre passa, no? Aquesta primera convocatòria de Javier Aguirre pues, pot condicionar els jugadors disponibles per al Mestalla. Avui, per exemple, ha estat Aymar Blázquez, pues, ha estat entrenant en el primer equip, també Raúl Jiménez I aquells jugadors, no? Com el cas d'Aaron Mayor, que està en dinàmica ja des de fa algunes setmanes. Anem a veure, perquè el primer equip viatjarà dissabte, el Mestalla juga dissabte, I això ho va fer, no? Pues que els que estiguen en un lloc no vagin a poder estar en l'altre, I al contrari. Així que, fins de última hora, no? Pues un poc veient aquests futbolistes disponibles, però l'objectiu, estiga qui estiga, no pot ser altre que aconseguir la segona victòria del curs davant un Ilicitano que porta els mateixos punts que el Mestalla, però una dinàmica diferent, perquè ve d'haver caigut en els últims dos partits I que sols ha marcat 3 gols en el que va de competició en els primers 5 partits. Anem a veure si el Mestalla pot aconseguir una segona victòria que, per l'apretat que està tot, ja a aquestes altures de la temporada significaria l'oportunitat de pegar un bot en la classificació. Amb aquest objectiu viatja el Mestalla al duel de dissabte a Terres Alacantines I amb aquest objectiu hem parlat amb el protagonista de la prèvia d'esta setmana, que no és altre que un dels capitans de l'equip, com Alejandro Panach.
2: Aquí estamos con el jugador del Mestalla, con Alejandro Panach, en la previa del partido con el Elche Ilicitano. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas. Muy bien, aquí estamos.
2: Bueno, cuéntanos cómo está el equipo, cómo afrontamos el partido. Imagino que con un puntito más de convicción, de confianza, después de haber ganado el otro día aquí en casa contra el Peña Deportiva.
3: Sí, nada, el equipo estaba muy contento, sobre todo con muchas ganas de darle continuidad a la victoria del fin de pasado. Y eso por el partido de este fin de...
2: ¿Qué partido esperamos allí en el campo del Elche Ilicitano? Es verdad que vienen de una derrota bastante abultada, pero sabemos que son unos equipos siempre, los que están en las categorías inferiores del Elche, que son muy competitivos, ¿no? Partidos muy disputados.
3: Sí, eso, vienen de perder, pero bueno, también sabemos que es un filial que tiene muchas armas para jugar y eso, nada, afrontarlo como estamos viniendo y eso, a por ellos.
2: Es el primero de los tres partidos que tenemos consecutivos fuera de casa. El equipo el otro día ganó aquí contra el Peña Deportiva y dio ese paso adelante que pedíamos aquí en el Puigades. Ahora entiendo que también sois conscientes que tenemos que dar un paso adelante también fuera de casa, ¿no? Con tres partidos seguidos como visitantes.
3: Sí, el equipo lo sabe, eso, queremos dar un paso hacia adelante fuera de casa y eso, el equipo tiene muchas ganas de seguir sumando de tres y eso.
2: El míster nos dijo el otro día que quería que el equipo mantuviera la misma identidad, tanto en casa como fuera. En este caso es verdad que vamos a un sitio donde el campo también nos permite, ¿no? A diferencia de la última salida, que el campo estaba en muy malas condiciones y nos condicionó un poco el rendimiento, vamos allá a un escenario donde el campo sí que nos va a poder permitir mostrar nuestra identidad de juego, ¿no?
3: Sí, al final, sí, la verdad es que es un campo que está bien, que está en perfectas condiciones, pero el míster nos exige siempre lo mismo, dar lo máximo de nosotros en el campo que sea y a por los tres puntos siempre.
2: Ya para acabar, ¿cómo te estás encontrando tú este año, siendo más protagonista en el Valencia-Mestalla, alternando a veces con Guanyala, tanto con Iker, no sé si además con el rol este de estar entre los capitanes, un puntito más de un paso adelante y ayudando también a los que vienen, ¿no? Como es el caso de Iker, ¿no? Aportando un poquito dentro de tu juventud, tú un poquito más de experiencia y veteranía ya en el Mestalla.
3: Sí, la verdad es que es un orgullo ser un capitán del Valencia-Mestalla y eso, la verdad es que siempre con quien juegue, con Amos, con Iker, con Fontanet, con quien sea, la verdad es que somos un equipo y nos sentimos todos muy a gusto.
2: Muy bien, pues sale a por la victoria y a ver si nos traemos los tres puntos allí.
3: Sí, eso es, a por los tres puntos.
1: Les paraules de Panach, del central del Mestalla, de cara a ese duel de dissabte a les 5 de la vesprada davant el Elche il·licitano, com dia abans, el primer dels tres seguits fora de casa que ha d'afrontar el conjunt d'Òscar Sánchez, que no tornarà a jugar així al Puigades, així a la ciutat esportiva de Paterna, fins el dia 31 d'octubre, fins al dia de Halloween, no?, que diuen ara els moderns, el dia d'abans de Tots Sants, que a falta de confirmar l'horari tot apunta que serà aquesta vesprada de dissabte quan es jugui el duel contra la Unió Deportiva Castellonense. Els partits fins a aquest moment, Ilicitano, Cieza i Orihuela. Però bueno, anem a deixar ja de banda, el Mestalla ja està repassat, pues aquesta prèvia, hem escoltat a Panach, perquè també té un partit molt important este cap de setmana, a més en dinàmica diferent pel que fa a la competició, el juvenil A del València, el conjunt d'Euge Rivera, que viatja a terres mallorquines, recordem el canvi d'integrants del grup 7 de la divisió d'honor juvenil, i que s'enfronta al Mallorca juvenil A en esta jornada. Això implica que toca agafar avió el dissabte de vesprada i toca jugar de matí en la ciutat esportiva Antonio Asensio contra el Mallorca, el juvenil del València, que vol seguir la bona dinàmica encetada després de la segona jornada de la competició per a mantenir-se en eixa part alta de la taula. El Elx, el botxí en eixa primera jornada, és el líder, el València, que ja està segon en eixa classificació, però va jugar contra un Mallorca que també ha començat bé el curs i que posarà les coses segur difícils. Esperem que els d'Euge Rivera continuïn en aquest bon moment de forma i precisament anem a escoltar el míster, a Euge Rivera, parlant d'aquest duel complicat contra el Mallorca.
4: El partido contra el Mallorca de este fin de semana es un partido muy importante en cuanto al reto que nos genera lo competitivo. Enfrentarse a una cantera profesional siempre nos ubica y nos pone en un nivel que nos exige lo máximo. En el caso de Mallorca hablamos de una cantera que en los últimos años ha cosechado unos resultados buenísimos, ya no solo en lo competitivo, también en cuanto a esos jugadores que han ido creciendo dentro de la cantera. Por suerte, la presencia de Mallorca esta temporada con nosotros en la misma competición creo que nos eleva el nivel. Todo lo que sea viajar a la isla nos acerca también a ese concepto más profesional de tener que viajar el día anterior, de tener que hacer noche, que solo tenemos posibilidad de vivirlo en torneos. Así que bueno, enfrentamos el partido con mucha ilusión, como siempre, pero con ese reto por delante que creo que nos da un punto extra de motivación.
1: A partir d'ahí, l'actualitat de l'acadèmia, o pel que fa a les prèvies, millor dit, passa per un calendari un tant diferent, perquè demà és dia festiu en la comunitat valenciana i això va provocar que alguns partits canvien de dia. De fet, està en marxa a hores d'ara un duel entre el Roda i el cadete A del València en eixa lliga autonòmica. Demà anem a tindre partits. El juvenil B s'enfrontarà al Castelló B a les 12 del migdia, així en la ciutat esportiva de Paterna. També divendres jugarà el Fundació Cadet davant l'Inter San José, el Roda davant l'Infantil A i el Fundació Infantil també contra l'Inter San José. Estos partits de lliga autonòmica s'han avançat a divendres i per al cap de setmana sols quedaran, perquè fa el futbol 11 masculí, els partits que hem estat parlant fins ara, el del Mestalla i el del Juvenil A. I pel que fa a les xiques, en este cas, se n'anem a tot el cap de setmana, que concretament diumenge jugarà el femení C davant la Nucía. I altre partit important del que volem parlar en el programa d'avui, en este sentiment UBCF, i és el duel entre el femení B i el Futbol Club Barcelona C. Eixe duel de filials que viurem a la ciutat esportiva de Paterna diumenge a les 4 de la vesprada i que va enfrontar a un València femení B que està en eixe punt, en eixa ràbia, no?, d'haver deixat escapar el partit de la setmana passada, per dir-ho d'alguna manera. Va marcar l'Elx en el primer minut i les nostres ho van intentar de totes les maneres, però no van ser capaços de pegar-li la volta al marcador, venent eixa ràbia, no?, que els dona no haver pogut sumar els 3 punts, ja ho havien fet anteriorment davant el Samper, i jo crec que és un rival difícil, el Barça C, perquè encara no ha perdut, però també, no?, és un rival motivant. I a veure si les de Víctor García poden aconseguir la victòria, com cada setmana, paraules del míster, paraules de Víctor García en la prèvia d'este important duel del femení B.
5: Bueno, el equipo tiene muchas ganas de volver a competir. Venimos de una derrota que fue totalmente injusta por el nivel de juego que mostró el equipo. Ahora tenemos una nueva jornada contra un gran rival como es el Fútbol Club Barcelona. Y qué mejor escenario y rival para mostrar nuestra mejor versión que un rival de entidad. Estamos preparadas y con ganas de que llegue el domingo para volver a competir y dejarnos todo en el campo para sumar de 3 en casa.
0: L'actualitat del València femení en sentiment UBCF.

Els filials femenins, però tenim que parlar també del primer equip femení que esta setmana no va tindre competició de Lliga, ja ho saben, per aquest paro internacional, però anem a estar pendents de les internacionals del València femení, d'aquests quatre futbolistes que van estar en les seleccions absolutes de França, Andorra, Costa de Marfil i el Marroc. De fet, les primeres en participar van a ser Tere Morató, va ser la primera, que jugarà demà en Andorra contra Islas Feroe a les 12 del migdia, Rebeca Elo, la jugadora de Costa d'Ivori, juga el seu primer partit d'esta finestra internacional també demà a les 3 i mitja de la vesprada contra República Democràtica del Congo, i Yasmine Enrabet, la futbolista internacional per Marroc, demà a les 4 jugarà contra Congo. Per a aquest primer duel d'Alice Pinguet, de la portera francesa, hi haurà que esperar fins a el dissabte, quan juga a les 9 de la nit contra Letònia. Aquesta és l'agenda de les internacionals en este cap de setmana, en el que el equip no entrenarà, agafarà descans per a fer un xicotet reset. Sí que ho farà en el dia de demà per a completar una setmana d'entrenaments en la que s'està treballant dur, s'està treballant de valent per a buscar revertir la situació i per a aconseguir, esperem, després del paró, ja resultats positius en esta temporada en la que l'equip ha tornat a la Liga F.

0: sentimiento VCF de Wii, fins així esta setmana de programes en la ràdio oficial del València, pel que fa als d'entre setmana, els habituals, a l'informatiu ja este sentiment VCF, perquè demà no hi haurà informatiu, al ser dia festiu, però el cap de setmana no sols. Anem a tindre partit de Mestalla, com el dia abans, dissabte, a les 5 de la vesprada, la narració de Víctor Barea, en ixe duel contra l'Elche Gitano, sinó que anem a tindre també la tornada, evidentment, del primer equip a la competició, eixa estrena de Javier Aguirre al capdavant del València, eixa estrena la banqueta, més en els campos després del Sardinero, en un camp en el que torna el València després de moltes temporades i, a més, va ser a novetats. Així, en VCF Ràdio, així que esteu molt pendents a les xarxes socials, perquè al llarg del cap de setmana vos contarem una manera diferent de viure els partits, més enllà de l'habitual, més enllà de el que solen fer, que és la ràdio, en l'app, en el web, i en aquesta opció d'àudio quan la retransmissió ho permet, és a dir, quan el partit va per Movistar. Si va per Dazón ja sabeu que no podeu optar encara a l'opció d'àudio de manera orgànica, sí que se la podeu posar per l'app o pel web i sincronitzar-ho conforme pugueu en casa, però bueno, esto ja és més difícil, però que me'n vaig. Anem a contar-vos novetats estos dies, així que esteu pendents. Nosaltres tornem en este sentiment VCF el pròxim dimarts, perquè dilluns també és festiu. Esperem per a contar-vos molt bones notícies i tornar contents d'este llarg cap de setmana que anem a viure. Així que disfruteu d'estos dies, però sobretot no desconnecteu de la ràdio, que anem a contar-vos moltes coses.
1: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
2: Valencianista, soy Arnau Martínez. No os perdáis nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'USF Media Ràdio d'este dijous 8 d'octubre. Podríem dir que ja estem a les portes d'un cap de setmana del retorn de la Lliga el diumenge, el pròxim diumenge, a l'estadi del Sardinot davant del Racing de Santander, i la veritat és que ja tenim ganes veure de nou al València, al nou València de Javier Aguirre, veure-lo pues, competir, perquè han sigut pues, tres setmanes de paró de la Lliga i bueno, pues, ja tenim ganes que arribi pues, ixe partit. Ja dic, estem a les portes del cap de setmana perquè demà divendres és dia festiu, dia de la Comunitat Valenciana, el 9 d'octubre no tindrem informatiu del València, però això sí, el València continuarà entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant ixe partit, ixe retorn a la Lliga, en ixe partit davant el Racing de Santander. En un partit que és important per al València, després de ixa il·lusió que tenim tots, ixa esperança en l'arribada de Braulio Vázquez primer com a director esportiu del València, el nou entrenador Javier Aguirre, bueno, pues ara torna a la competició i l'equip té que començar a guanyar partits. És cert que va guanyar a Vitoria davant l'Alavés, que va ser pues la primera victòria de la temporada, però n'hi ha que començar a revertir el mal començament de temporada que ha tingut l'equip en este inici de Lliga, amb només 4 punts en aquests 7 primers partits. I ja diem, tots estem il·lusionats, en ganes de veure el València de Javier Aguirre i de que pogam guanyar ixe partit al Sardinero davant el Racing de Santander, que com va dir el míster, el tècnic mexicà, en la seva presentació, només va arribar així a València, l'objectiu i el pla era guanyar ixe partit al Racing de Santander. I en això ha estat l'equip i els jugadors en aquestes tres setmanes de paró, dos des que se va fer càrrec Javier Aguirre, preparant intensament ixe partit i poder-lo guanyar per a començar que siga el ressurgir del València en esta lliga amb Javier Aguirre. Bueno, pues ara vos contem l'última hora del València, que ja diem ha continuat entrenant-se així a la ciutat esportiva de Paterna, pues va recuperant jugadors, que també era un dels objectius d'este paró de la lliga, recuperar jugadors que estaven lesionats, i va recuperar-los Javier Aguirre de cara a aquest partit davant el Racing de Santander, on el València tornarà al Sardinero 14 anys després. Se diu pronte, el Racing de Santander que ha tornat a primera i el València que tornarà a aquest estadi, perquè l'última volta que va jugar allí va ser en la temporada 2012. Unai Emery era entrenador del València. Empatarem en aquell partit 2-2. Pues ara 14 anys després tornem al Sardinero i bueno, volem recordar també pues aquells partits entre València i Racing de Santander, i avui anem a tindre un protagonista molt especial, una llegenda del Racing de Santander, com és Pedro Munitis. Més de 300 partits en el Racing de Santander, un jugador molt volgut, molt carismàtic, recordat sempre per aquella parella davantera pues tan atípica que formaven, Nikola Zigic, el gegant que després va vindre així al València, i Pedro Munitis. Bueno, pues avui amb Pedro Munitis anem a recordar com eren aquells València Racing de Santander, Racing de Santander València, ara que el València torna al Sardinero 14 anys després. Bueno, pues de tot això, i per supost també estem en el dia després de conèixer els preus dels nous abonaments per al nou Mestalla. Ahir, pues, en el nostre informatiu, donàrem ampli informació de lo que van ser ixos preus, els passos a seguir, però avui anem a continuar donant informació de servici públic per a tots els abonats i futurs abonats del nou Mestalla, perquè tinguin clar, pues, els passos a seguir i tot el que han de fer a partir del 14 d'octubre, que començarà, pues, l'agrupació i la primera fase d'aquest procés del trasllat al nou Mestalla. Bueno, pues, ho comentarem tot, i ja que estem, pues, en la prèvia del cap de setmana, perquè ja diem, demà no tindrem informatiu, també repassarem les prèvies del cap de setmana per al Mestalla, que jugarà el dissabte davant l'Elche il·licitano i tots els partits pel que fa als equips de l'acadèmia. El València femení té paró de la Lliga, descansarà este pròxim cap de setmana, però ja dic, ara vos contarem l'última hora del Mestalla i de tots els equips de l'acadèmia. De tot això i moltes més coses en este informatiu del València, que cada dia podeu seguir-nos per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, allà on estigueu, des de qualsevol part del món, se connecteu a la app, a la web o al canal de YouTube i podeu veure este informatiu en directe a estes hores, tots els dies, de dilluns a divendres. Que no arribeu al directe? Bueno, pues queda gravat i ahí també, pues, en la app del València se pot veure, també en el canal de YouTube i si no, pues en el nostre podcast. Bueno, pues són totes les plataformes que tenim per a que pugueu veure este informatiu i tota la programació d'UVCF Media Ràdio, perquè també com a novetat esta temporada en el cotxe també podeu escoltar-nos a través de l'app del València i en els dispositius mòbils de CarPlay i Android Auto. Dit això, saludem a Pablo Orts. Què tal, Pablo?
2: Hola, Robi, què tal? Com estem? La veritat que avui és un dijous que per a nosaltres és un poc divendres, no? Per allò del festiu de demà, perquè va ser dia de prèvies. Avui ja i estem centrats...
1: Estem a les portes ja del cap de setmana i tenim ganes, ja de futbol.
2: Perquè al final parlem de la tornada a la competició del primer equip masculí, evidentment, i d'eixa estrena que va produir-se de Javier Aguirre en la banqueta del València. És un cap de setmana de tornar a la competició, però un cap de setmana especial, no?
1: És que ha sigut...

0: de Paterna, i esperem, no?, que puga ser la d'este diumenge, la primera de moltes victòries del València esta temporada. Ara comentarem, no?, però ja que veure, no?, la part positiva d'este paró, més enllà de per a eixe treball, no a les hores de Javier Aguirre, sinó també per a recuperar efectius i per a que alguns futbolistes estiguen més a prop de tornar també.
1: Els objectius que s'havia marcat Javier Aguirre, en això està treballant l'equip, pues, en aquestes tres setmanes, dos des que s'ha va fer Javier Aguirre càrrec de l'equip. Ho va dir el míster molt clarament en la seva presentació. El objetivo y el plan es ganarle al Racing de Santander. En això ha estat, i ja dic, i va continuar fins el dissabte, que l'equip s'entrenarà així en l'estrena del que serà Javier Aguirre com a nou entrenador del València, pues poder començar en una victòria el diumenge davant el Racing de Santander. Pablo, anem en lo que és ja l'última hora d'eix entrenament, que també s'ha tret els objectius, que s'ha aconseguit en este paró de la Lliga, recuperar jugadors de cara a eixa convocatòria al cap de setmana davant el Racing.
0: Sí, perquè al llarg de la setmana pues, hem anat parlant de diferents noms propis, de jugadors que poden anar pues, aplegant i estar disponibles novament, i hem de parlar en el dia d'avui d'Arnau Danjuma, que ha fet treball de camp en solitari, que encara no s'ha reincorporat al grup, però ja l'hem vist sobre la gespa de la ciutat esportiva de Paterna, i sobretot, no?, hem estat pendents de Luis Rioja, que avui ha entrenat en normalitat. Robi, avui ja ha completat la sessió amb el grup, de la mateixa manera que Guido i Stole Dimitrievski, que ja han tornat d'un d'aquest homenatge a Leo Messi i l'altre dels compromisos amb la seva selecció.
1: Sí, s'esperava avui l'arribada de Guido després d'haver estat en aquest homenatge de Leo Messi. Arribat a primera hora del matí, s'ha entrenat i està disponible Guido Rodríguez de cara a aquest partit davant el Racing de Santander. I Dimitrievski també, després d'haver jugat els partits en la seva selecció de Macedònia, també ha sigut un mes així en la ciutat esportiva de Paterna. Ara entrarem en Diacabí i César Tàrrega, que van a ser les grans novetats en la convocatòria, però sobre Danjuma i Luis Rioja, com ha comentat Pablo, avui ha fet una bona part de l'entrenament amb el grup. Ahir ja vos contem que aquests problemes en el taló que tenia pues, Luis Rioja, i que venia pues, arrossegant des de que se va tornar a lesionar a Vitoria, ell s'havia marcat en aquestes tres setmanes de paró recuperar-se del tot, i Luis Rioja, que ja va jugar, recordem, després de Vitoria el partit davant la Real Societat, va estar segur també per a aquest partit davant el Racing.
0: Sí, i al final és una notícia, no?, que estàvem esperant amb aquest treball, no?, especial, aquest treball que ha fet en este cas Luis Rioja per a poder estar. Sabem que pues, tenia dolor, que no ho ha estat passant bé, però se li ha adaptat, no?, tot aquest treball durant aquestes setmanes per a que poguera passar, no?, el que ja ha passat en el dia d'avui, i és que puga estar amb el grup i que puga plegar a estar en condicions de competir en el partit del pròxim diumenge.
1: I després Danjuma, que també està en pendents pues, estos dies, avui ja ha començat a fer treball de camp en solitari. Encara no ha pogut entrenar-se amb el grup. Són molestes que ve arrossegant en el turmell des de que va acabar este paró de la Lliga després del partit davant la Reial Societat. I anem a esperar. És cert que encara no s'ha entrenat amb l'equip, però avui ja ha fet treball de camp en solitari. Encara falten dos entrenaments, el de demà divendres i el del dissabte. Veurem a veure si Danjuma pot arribar o no. Pel que fa a la resta, com venim contant-vos en estos últims dies, Diacabí i César Tàrrega, que eren els objectius que s'havia marcat el cos tècnic i el cos mèdic del València en recuperar-los, s'han recuperat, estan bé i estan disponibles per al diumenge.
0: Sí, i és altra de les notícies, no?, que estàvem esperant al llarg d'aquestes setmanes amb este paró internacional. Sabíem que d'una manera o altra no guanyàvem temps de cara al pròxim partit, i això era positiu per a homes com Mukhtar Diakabi o César Tàrrega, que ja estan pues, entrenant en normalitat, i que tot apunta que seran les grans novetats de la convocatòria de cara al partit de diumenge. Important el recuperar efectius en eixa línia de

0: Hola, soy Marc Jurado, sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
1: Després d'un etern paró de seleccions, torna a la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander, València, a la ràdio del sentiment. Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! De Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
2: Hola, soy Sadik. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fa fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, no, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'esmorzars, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-ho així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronte això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, sóc Jaume Durà. No el perguis els meus gols en la ràdio al València. Amunt!
8: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
9: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas, eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera, eternos los cuartos y las semis, las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
10: Un sentimiento eterno.
11: Hola, soy Pablo Maceo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que, per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no?, és allò que veiem, no?, aquestes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no?, que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no?, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no?, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no?, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no?, el que més es mira, no?, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no?, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no?, que en València es va més enllà, no?, i si vols comencem per els majors, no?, per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no?, amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí, que moltes vegades no li volem prestar atenció. I crec que està molt bé explicar això, i jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals o en este cas les nostres escoles conveniades. I és que almenys, no?, el que exigeix federació i aquestes proves i revisions que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que soc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, en el filial, moltes vegades hem eixit el tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que en l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor. I si no, després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer aquesta activitat en millors condicions i a rendir millor. És molt gratificant. És la diferència entre anar a cegues o anar en coneixement. I si per conduir un cotxe es demana un carnet de conduir, pues per fer esport, com a mínim, s'hauria de demanar el que aquesta persona sàpiga que està en condicions de fer-ho, per la seva salut i per la seva seguretat. És que estem parlant de que cada any en Espanya s'estan registrant 30 o 40 casos de mort sobtada en relació amb l'esport, i d'aquestes morts sobtades, el 80 o el 90% són de tipus cardiològic i es podrien detectar, i en molts casos es podria evitar. I no només la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat, i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres, i estem a la vostra disposició, perquè la prevenció al final és la millor jugada.
0: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 quilòmetres per la costa, ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol. Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio. Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
3: Valencianistas, soy Hugo Guijarro. Escucha los partidos del Valencia Mestalla en VCF Radio. ¡Amunt!

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells perquè des dels integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fent rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fent rotacions i avui li toca el tor a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha faena per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que acudeixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, de aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem en la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem a la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada.
0: ADN València Club de Futbol.

0: Sentimiento VCF.
1: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a este Sentiment VCF, el magazín vespertí de VCF Radio, la red oficial del València Club de Futbol, en este dijous 8 d'octubre de 2026. El dia previ al Dia Gran dels Valencians, al Dia de la Comunitat Valenciana i també l'últim dia de la setmana de ràdio per a nosaltres abans d'entrar en el cap de setmana de tornada a la competició per al primer equip masculí, per al València Club de Futbol, per al conjunt que des d'este diumenge, bueno, des de fa algunes setmanes ja en les sessions de treball, però que des d'este diumenge pues va dirigir en Lliga Javier Aguirre, el nou tècnic del València, l'equip preparant-se per eixa estrena en el Sardinero, en el camp del Racing, i esperem per a poder aconseguir una primera victòria d'esta era Javier Aguirre en la banqueta del València. Avui tenim un programa pues, habitual de dijous. Repassarem l'última hora del primer equip i ja prèvia contra, del partit contra el Racing amb Josep Rovira, aparició estel·lar novament, així en Sentiment VCF ens estem acostumant, ja que no està Víctor, pues, que estiga Robi, ens tira una maneta ell, que té pues, de primera mà informació del primer equip. També anem a escoltar, per a completar eixa prèvia, la conversa que he tingut este matí amb Pedro Munitis, amb la llegenda del Racing, amb el ara responsable de metodologia de l'Acadèmia del Racing i que va estar en eixe últim partit que el València va disputar en el Sardinero ja fa un bon grapat de temporades. Ja fa molts anys que el València no va per allà i va tornar este cap de setmana per a alegria de la parròquia local, sobretot per allò de que tornen a estar en primera divisió. Esto va ser pues lo que anem a tindre els pròxims minuts, perquè ja tenim per així a Robi, però anem a fer també recordatori de la informació més rellevant dels abonaments del nou Mestalla que van conèixer en el dia d'ahir. I sobretot, la part que a mi més m'interessa, i ho he de dir així, soc egoista, és la part de les prèvies del cap de setmana de l'Acadèmia, del Mestalla amb Alejandro Panach, del Juvenil A amb Euge Rivera, del Femení B amb Víctor García i de la resta d'equips de l'Acadèmia que tenen partits este cap de setmana. Ja saben, Sentiment VCF en directe en l'app i el web de València, si aneu en el cotxe, en l'app a través de CarPlay i Android Auto, i si no podeu escoltar-nos en directe des d'ara fins les 8 de la vesprada, teniu tots els continguts en iVoox i Apple Podcasts.

0: Josep Rovira, bona vesprada, com va?
1: Què tal, Pablo? Pues en ganes que arribi ja el diumenge i veure el nou València de Javier Aguirre, perquè aquestes tres setmanes de parón s'han fet un poc llarguetes. Si tenim ja ganes, jo crec que servidor i tots els aficionats del València de veure este nou València de Javier Aguirre en el Sardinero.
0: Primera y única pregunta que me importa en el día de hoy. Posible 11.
1: Bueno, pues
0: la
1: no,
0: ves, ya
1: no
0: o
1: va a ser fácil.
0: Yo este matí no me atreví.
1: No va a ser fácil. En el informativo tampoco hem donat el 11. Bueno,
0: perdem esa opción de demà, ¿no? Porque al ser día festivo, claro, no estem tan a prop. Y el partido
1: claro,
0: de diumenge, ¿no? Encara queda molt
1: Javier Aguirre, bueno, per lo que sabem, quan jugava en el Mallorca, jugava en una defensa de 5. En una defensa de 4, así es el primer 11, el primer equip titular.
0: Y a baixes també, i jugadors que estan tornant de lesió,
1: sí,
0: que sempre pot condicionar, no?
1: Sí, perquè, bueno, és cert que recupera pues a César Tàrrega, a Diacabí, que són dos jugadors molt importants també per a la defensa, però jo tinc molts dubtes en torn a l'equip titular que puga alinear el diumenge, perquè ja dic, pot ser una defensa de 5, però també pot ser una defensa de 4. Si vols, la fem entre els dos.
0: Sí, jo, pensant dic un poc, hi ha alguns, no, que sí que ens ballen menys en quant a noms, com
1: és
0: Dimitrievski, no? En
1: sí,
0: porteria.
1: Dimitrievski està clar, els laterals jo crec que també estan clars, Mafeo per la dreta, Gallà per l'esquerra.
0: Un Mafeo que sap el que és jugar a les ordres de Aguirre, i jo crec que té aquest puntet, no?
1: El centre de defensa de Haas també és fixe, que s'ha recuperat el central neerlandès, que, bueno, aquest procés febril que havia tingut en els últims dies s'ha entrenat ja en normalitat. De Haas ahir podia tornar César Tàrrega, a no ser que endarrerisca també a Pepelu,
0: és altra opció,
1: perquè Diacabí també. És cert que s'ha entrenat, però Diacabí per a jugar 90 minuts tampoc està. Bueno, pues ahí pueden coincidir, ¿no?
0: Sí, incluso esa opción, ¿no? De Pepelu, pues tendré en las dos posiciones.
1: Sí.
0: O ve como a tercer central o ve como a pivot junto
1: a tercer central
0: a Guido.
1: O jugar de pivot en compañía de Guido, ¿no? Y después en el central camp, Guido es un fixe, que hoy pues ya ha tornat del homenaje a Messi, se ha entrenat, está disponible y,
0: content,
1: y va a jugar. I bueno, Aaron Mayol, també li donem les opcions.
0: Sí?
1: Aaron
0: Mayol.
1: Per
0: ell. Bueno, jo sí, jo...
1: Aaron Mayol ha sigut pues, la gran novetat, l'aposta d'Òscar Sánchez en el partit a Vitoria, fer molt bon partit, va repetir davant la Real Societat, i per què no? Javier Aguirre, jo crec que va a comptar també en els joves, en els canterans. Mayol o Pepelu, per acompanyar a Guido...
0: O Mayol y Pepelu, en función de lo que pase en defensa. Anem a veure.
1: También. Y bueno, les bandes...
0: Yo veo Javi Guerra también, ¿no?
1: Javi Guerra, frente la mitja punta, dal tugo duro, y ahí pues anem a veure Dan Juma, porque Dan Juma no, tampoco ha entrenat en el día de hoy, ser que ha fet treball de camp, pero en solitari, y Dan Juma pot ser dubte, ¿eh? Igual no entra en ese partit, y ahí... Pues,
0: més optimistes, no, en el cas de Rioja, que sí que...
1: Sí, Rioja ja està, també, jo crec que, evidentment, pues Rioja també podria ser de la partida, el mateix Otorbi, també Dani Raba, el mateix Dani Raba, també ara en Javier Aguirre, Cantabre, pues
0: motivats.
1: També jo crec que també pot tindre les seues opcions, perquè recordem que Javier Aguirre va dir que tots els jugadors partien de zero, tots anaven a tindre les seues oportunitats. I bueno... Pues morem, Pablo.
0: Seguim tenint els dubtes, hem fet més o menys un 11 amb 13-14 futbolistes.
1: Però,
0: i a partir d'ahí...
1: És que, ja dic, que
0: molt mal se té con a Robi, però que dius 14 futbolistes no n'encertem 11.
1: Encertar el 11 és complicat, és difícil. Ara, lo que venim dient, i estem també pues, comentant, i ho hem dit avui en l'informatiu, lo que vol Javier Aguirre és que jugue qui jugue... el València que vol, i vol un València competitiu, intens, agressiu. Ell ho va dir en la seva presentació, la seva roda de premsa, que volia un equip que se ho deixara tot en el terreny de xoc, i això és el que ha vingut pues, treballant en aquestes dues setmanes i el que vol veure el diumenge ja en el Sardinero, que el partit no va ser fàcil, el que l'espera el València davant el Racing de Santander. I ja el que van veure amb Òscar Sánchez, de canvi d'actitud, de mentalitat, d'un altre equip diferent al que havíem vist amb Carlos Corberán, jo crec que també és el que vol veure Javier Aguirre en el que va ser en la seva estrena, en la banqueta de València, el pròxim diumenge en el Sardinero. Un equip intens i que se ho deixa tot, com va dir ell, que al rival li costa sang, suor i llàgrimes guanyar-li.
0: Pues és el que desitgem tots, no? Al final s'està treballant en aquest sentit, en este paro de seleccions de la plegada de Javier Aguirre, en el que ha sigut una mini pretemporada, no? Com pues, dos setmanes completes i part de la tercera, no? Per dir-ho així, treballant amb pràcticament tots els futbolistes.

0: volia i era guanyar el primer partit, i és el d'este diumenge davant el Racing de Santander, que això era l'únic objectiu que tenia en aquestes dues setmanes en les que ha estat treballant Javier Aguirre en l'equip, focalitzar-ho tot per a guanyar-li al Racing de Santander, perquè evidentment tots estem il·lusionats, molt esperançats en tots els canvis que han hagut, Braulio Vázquez com a director esportiu, Javier Aguirre com a nou entrenador, però ara també n'hi ha que començar a revertir este mal començament de temporada que ha tingut l'equip. Només 4 punts en 7 partits. Ara torna a la Lliga, és un mes d'octubre, jo crec que exigent també el que l'espera la València, però n'hi ha que començar a guanyar partits. I el primer és el Racing de Santander.
1: Si mirem la taula, hores d'anar al Racing rival directe, per allò de la puntuació, que no està en el seu millor moment. Va començar bé la Lliga, la sensació ara, després dels últims partits, més enllà del duel contra el Barça, sobretot ixa golejada contra el Celta, que jo crec que ha fet molt de mal, per a ells també ha sigut una mini pretemporada, amb pràcticament tota la plantilla, amb un amistós també contra el Logroñés, i van a voler, no?, el tornar a guanyar després d'aixes dues derrotes, que
0: al València,
1: 12 gols encaixats en dos partits.
0: Al València, Pablo, li espera un partit molt complicat el diumenge, que ningú pense que va ser fàcil guanyar-li a este Racing Santander, que tu has dit, no, han començat bé la Lliga, és cert que van perdre eixa dura derrota en la golejada davant el Celta de Vigo, però ells juguen a casa, juguen al Sardinero, i en eixa motivació extra que també pues, tindran, encara en tot eixe suflé per l'ascens, pel retorn a la primera divisió. No va ser un partit fàcil, els jugadors ho saben, és el que també ha vengut pues, treballant Javier Aguirre, que ningú se pense que van a guanyar en facilitat al Racing de Santander, n'hi haurà que lluitar molt i disputar molt eixe partit, però d'això se tracta, i el que estem dient, de que l'equip se mostre pues, competitiu, lluitador, i vaig començant a canviar la situació en esta lliga.
1: Parlàvem abans de les opcions de Dani Rava, que suposa que viurà per ahí un partit especial, per allò de ser càntabre, no?, i de tornar a la seva terra gràcies a este partit. André Almeida, recordem, està actualment cedit en el Racing de Santander, és altre dels noms propis de la prèvia, i un Sergio Canales que ha tornat esta temporada, que va eixir d'allí molt jove, sí, i que ara és com l'home en el que estan dipositades totes les esperances o moltes de les esperances del Racing este curs.
0: Sí, el Racing i el València sempre han tingut vincles especials, no? Bueno, recordem també Nicola Zigic, en el seu dia formant ixa dupla amb Pedro Munitis, que avui ha sigut, pues, ha sigut el protagonista del València, però sí, sempre ha tingut ixos vincles especials. Està pues, André Almeida, el portuguès, recordem, cedit esta temporada per part del València, i bueno, pues també en un Sergio Canales que ha tornat pues a la seva terra, no? És un equip sobretot que té una idea molt clara amb el seu entrenador. Saben a lo que juguen un futbol alegre,
1: valent, eh?
0: Són valents, són atrevits en atac, i bueno, ja dic que no va ser fàcil el partit que l'espera a València el diumenge al Sardinero.
1: Pues d'aixe partit hem parlat este matí en l'informatiu amb una llegenda del Racing, com és Pedro Munitis.
0: Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, muy buenas. Bien, bien, todo bien, todo bien.
0: Bueno, pues encantados nosotros de volver a Santander, de volver al Sardinero 14 años después. Son muchos años, Pedro, ¿eh?
2: Pues sí, la verdad que demasiados, ¿no? Han pasado muchas cosas aquí en Santander, muchas de ellas no muy agradables, pero bueno, como digo siempre, ¿no? Al final de lo que más se aprende y lo que más te acaba fortaleciendo si eres capaz de superarlo es de las dificultades, y bueno, ha sido así. Hemos pasado momentos difíciles, pero creo que ahora mismo el club goza de muy buena salud. Como digo también siempre, la salud de un club, bueno, pues se mide un poco por sus aficionados, y creo que aquí ha habido, bueno, pues un giro de la leche. Hay un sentimiento de pertenencia increíble, se ha renovado el aficionado, hay muchísima gente joven muy enganchada con el equipo, Y bueno, creo que todo ese proceso de pasarlo mal ha merecido la pena.
0: Bueno, pues nosotros, primero que nada, pues daros la enhorabuena en nombre del...

0: Y seguimos avanzando en este sentiment VCF en el que estem en la resaca encara de la jornada de ahir en la que vam conèixer pues, una informació important pel que fa al camí a una nova casa que anem a afrontar tots els valencianistes en eixe pas de Mestalla al nou Mestalla. Recordem que ahir es van fer públics els preus dels abonaments i pues ja tenim pues, aquesta informació de cara a anar prenent decisions en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos. Avui el que volia, en este sentiment VCF, és fer un poc el recordatori de les fases per a que aprofiteu, per a que aprofitem estos dies, este pont festiu, per a acabar d'enllestir allò dels grups, que va ser el primer que anem a tindre en aquesta fase de cara als abonaments del nou Mestalla. I és que la fase 1 d'aquest procés s'iniciarà el pròxim dimecres, 14 d'octubre, i ens portarà fins al 30 d'octubre de 2026. L'objectiu és permetre que tots els aficionats que vulguin viure, que vulguin viure els partits junts en el nou Mestalla, es pugueu organitzar de manera prèvia. És el moment d'unir-vos amb els familiars, amics o companys de penya, per a garantir que aneu a poder estar en seients junts, ahir en el nou Mestalla. I ara pues, tenim també la informació dels preus per a decidir i anar debatint, no? Si ens convenç o no pues, estar en la gent que teníem pensat i si podem, no? Permetre's estar en una zona o en una altra i ja prendre la decisió i fer eixe grup de manera online a partir del 14 d'octubre. Jo crec que és important, no? No sols tindre en compte, evidentment, les preferències personals, sinó també si podem o no, o volem gastar-nos més o menys. Al final tenim eixa informació que ara repassem per a poder prendre aquesta decisió. Esto serà la primera fase. La segona ja sabeu que començarà a partir del 17 de novembre i s'allargarà fins a maig de l'any que ve. Ja sabem com i quan, ja hem vist els detalls, no? Estos dies, de fet ahir els companys dels mitjans de comunicació van estar en eixa sala 1923, que va a ser el lloc en el que es farà este procés de selecció de seient. Ja vam explicar fa uns dies tot allò del capità i de més, però hi ha que anar presencialment a fer eixa selecció de asientos, selecció de seient en el nou Mestalla abans d'acabar amb el que serà la formalització de l'abonament ja en el mes de juny, juliol de l'any que ve. Però bueno, al final, per refrescar un poc el que vam contar ahir, el camp separat en quatre graderies, en aixos tres anells, es separen en quatre graderies, la grada baixa amb preus des dels 750 als 1.700 euros, la grada mitja de 600 a 1.100, la grada alta, que és una part del últim anell, entre 400 i 650, i la grada superior entre 300 i 450 euros els preus. Jo vos convido també que aprofiteu el pont festiu per a veure eixa plànol 3D que hi ha en la web del nou Mestalla per a conèixer la ubicació o com és la visibilitat, millor dir, de cadascuna de les ubicacions de l'estadi i poder decidir i poder valorar estos dies amb els companys de grup, pues anar pensant, no? Quina és la millor ubicació, la ubicació que més ens agrada i que més s'adapta tant al que volem com al que necessitem, perquè hi ha circumstàncies de tot tipus. Així que dies els que tenim per davant per a valorar, per a conversar i per a decidir de cara a aixos abonaments per al nou Mestalla, que recordem mantenen els descomptes d'esta temporada de cara al pròxim curs, com ja els hem contat en l'informatiu venint dient des del dia d'ahir. Nosaltres anem a fer una última pausa i ja ens clavem en matèria en el que són les prèvies del cap de setmana del Mestalla, del femení B i de la resta de l'acadèmia en un cap de setmana que no té partit de lliga. El femení A, el primer equip femení per compromisos internacionals.
1: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
2: El Nou Mestalla, una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras, son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara: seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
2: ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt! ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: Valencianista, ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? ¡Aprovechate!

0: L'actualitat de l'Acadèmia en Sentiment UVCF.
1: Ja ve el moment de parlar de l'Acadèmia i avui estem ja a dijous i el que ens toca és parlar del que ve per davant en el cap de setmana, començant per el València Mestalla, per al filial masculí, que visita a altre filial, en este cas al filial del Elche Club de Futbol, l'Elche Ilicitano, este dissabte a partir de les 5 de la vesprada. Ja saben, el partit el podeu seguir així, en esta mateixa sintonia, amb la narració, en este cas, de manera excepcional, de Víctor Barea i els comentaris de Pablo Sánchez, un dels tècnics de l'Acadèmia, que ja ens ha confirmat que estarà amb nosaltres per a contar, esperem, una nova victòria del Mestalla. Recordem que ve d'aconseguir la primera del curs el passat cap de setmana en l'estadi Antonio Puigades i que ara afronta tres partits seguits com a visitant. Este primer contra l'Elche Ilicitano, amb... anem a veure si novetats en la convocatòria, perquè la setmana passada es va quedar fora ja a última hora, però estava en condició d'haver pogut entrar un jugador que ha estat lesionat durante estas últimas semanas, como es Marc Jurado. También hem vist a Pablo López entrenar amb el grup estos dies, està en eixa fase final de el seu procés de recuperació, i també pues estem pendents de la tornada dels internacionals que van anar incorporant-se al llarg de la setmana. Encara no han entrenat en el dia d'avui, però s'espera que puguen fer-ho demà, tant Amos Wanjala com Roman Davis i Dominika Staukas. Estos dos, ja ho saben, encara en edat juvenil, però que han estat en dinàmica del Mestalla i en este inici de lliga, en el cas de Domi, pues ha tingut minuts amb el conjunt d'Òscar Sánchez. Anem a veure, perquè hi ha també altres futbolistes que han tingut alguns problemes de salut, a veure si poden estar a una disposició del cos tècnic i també en funció de les necessitats del primer equip, deixa convocatòria de Javier Aguirre, que va condicionar, com sempre passa, no? Eixa primera convocatòria de Javier Aguirre pues pot condicionar els jugadors disponibles per al Mestalla. Avui, per exemple, ha estat Aymar Blázquez, pues ha estat entrenant en el primer equip, també Raúl Jiménez i aquells jugadors, no? Com el cas d'Aaron Mayor, que està en dinàmica ja des de fa algunes setmanes. Anem a veure, perquè el primer equip viatjarà dissabte, el Mestalla juga dissabte, i això va fer, no? Pues que els que estiguen en un lloc no vagin a poder estar en l'altre, i al contrari. Així que fins de última hora, no? Pues un poc veient aquests futbolistes disponibles, però l'objectiu, estiga qui estiga, no pot ser altre que aconseguir la segona victòria del curs davant un Ilicitano que porta els mateixos punts que el Mestalla, però una dinàmica diferent, perquè ve d'haver caigut en els últims dos partits i que sols ha marcat 3 gols en el que va de competició en els primers 5 partits. Anem a veure si el Mestalla pot aconseguir una segona victòria, que per l'apretat que està tot, ja a aquestes altures de la temporada significaria l'oportunitat de pegar un vot en la classificació. Amb aquest objectiu viatja el Mestalla al duel de dissabte a Terres Alacantines, i amb aquest objectiu hem parlat amb el protagonista de la prèvia d'esta setmana, que no és altre que un dels capitans de l'equip, com Alejandro Panach.
2: Aquí estamos con el jugador del Mestalla, con Alejandro Panach, en la previa del partido con el Elche Ilicitano. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas. Muy bien, aquí estamos.
2: Bueno, cuéntanos cómo está el equipo, cómo afrontamos el partido. Imagino que con un puntito más de convicción, de confianza, después de haber ganado el otro día aquí en casa contra el Peña Deportiva.
3: Sí, nada, el equipo estaba muy contento, sobre todo con muchas ganas de darle continuidad a la victoria del fin de pasado. Y eso por el partido de este fin de...
2: ¿Qué partido esperamos allí en el campo del Elche Ilicitano? Es verdad que vienen de una derrota bastante abultada, pero sabemos que son unos equipos siempre, los que están en las categorías inferiores del Elche, que son muy competitivos, ¿no? Partidos muy disputados.
3: Sí, eso, vienen de perder, pero bueno, también sabemos que es un filial que tiene muchas armas para jugar, y eso, nada, afrontarlo como estamos viniendo, y eso, a por ellos.
2: Es el primero de los tres partidos que tenemos consecutivos fuera de casa. El equipo el otro día ganó aquí contra el Peña Deportiva y dio ese paso adelante que pedíamos aquí en el Puigades. Ahora entiendo que también sois conscientes que tenemos que dar un paso adelante también fuera de casa, ¿no? Con tres partidos seguidos como visitantes.
3: Sí, el equipo lo sabe, eso, queremos dar un paso hacia adelante fuera de casa, y eso, el equipo tiene muchas ganas de seguir sumando de tres y eso.
2: El míster nos dijo el otro día que quería que el equipo mantuviera la misma identidad, tanto en casa como fuera. En este caso es verdad que vamos a un sitio donde el campo también nos permite, ¿no? A diferencia de la última salida, que el campo estaba en muy malas condiciones y nos condicionó un poco el rendimiento, vamos ahí a un escenario donde el campo sí que nos va a poder permitir mostrar nuestra identidad de juego, ¿no?
3: Sí, al final, sí, la verdad es que es un campo que está bien, que está en perfectas condiciones, pero el míster nos exige siempre lo mismo, dar lo máximo de nosotros en el campo que sea y a por los tres puntos siempre.
2: Ya para acabar, ¿cómo te estás encontrando tú este año, siendo más protagonista en el Valencia-Mestalla, alternando a veces con Guanyala, tanto con Iker, no sé si además con el rol este de estar entre los capitanes, un puntito más de un paso adelante y ayudando también a los que vienen, ¿no? Como es el caso de Iker, ¿no? Aportando un poquito dentro de tu juventud, tú un poquito más de experiencia y veteranía ya en el Mestalla.
3: Sí, la verdad es que es un orgullo ser un capitán del Valencia-Mestalla y eso, la verdad es que siempre con quien juegue, con Amos, con Iker, con Fontanet, con quien sea, la verdad es que somos un equipo y nos sentimos todos muy a gusto.
2: Muy bien, pues sale a por la victoria y a ver si nos traemos los tres puntos allí de
3: Elche. Sí, eso es, a por los tres puntos.
1: Les paraules de Panach, del central del Mestalla, de cara a ese duel de dissabte a les 5 de la vesprada davant el Elche Ilicitano, con día abans, el primer dels tres seguits fora de casa que ha d'afrontar el conjunt d'Òscar Sánchez, que no tornarà a jugar així al Puigades, així a la ciutat esportiva de Paterna, fins el dia 31 d'octubre, fins al dia de Halloween, no?, que diuen ara els moderns, el dia d'abans de Tots Sants, que a falta de confirmar l'horari tot apunta que serà aquesta vesprada de dissabte quan es jugui el duel contra la Unió Deportiva Castellonense. Els partits fins a aquest moment, Ilicitano, Cieza i Orihuela. Però bueno, anem a deixar ja de banda, el Mestalla ja està repassat, pues aquesta prèvia, hem escoltat a Panach, perquè també té un partit molt important este cap de setmana, a més en dinàmica diferent pel que fa a la competició, el juvenil del València, el conjunt d'Euge Rivera, que viatja a terres mallorquines, recordem el canvi d'integrants del grup 7 de la divisió d'honor juvenil, i que s'enfronta al Mallorca juvenil en esta jornada. Això implica que toca agafar avió el dissabte de vesprada i toca jugar de matí en la ciutat esportiva Antonio Asensio contra el Mallorca, el juvenil del València, que vol seguir la bona dinàmica encetada després de la segona jornada de la competició per a mantenir-se en eixa part alta de la taula. El Elx, el botxí en eixa primera jornada, és el líder, el València, que ja està segon en eixa classificació, però va jugar contra un Mallorca que també ha començat bé el curs i que posarà les coses segur difícils. Esperem que els d'Euge Rivera continuïn en aquest bon moment de forma i precisament anem a escoltar el míster, a Euge Rivera, parlant d'aquest duel complicat contra el Mallorca.
4: El partido contra el Mallorca de este fin de semana es un partido muy importante en cuanto al reto que nos genera lo competitivo. Enfrentarse a una cantera profesional siempre nos ubica y nos pone en un nivel que nos exige lo máximo. En el caso de Mallorca hablamos de una cantera que en los últimos años ha cosechado unos resultados buenísimos, ya no solo en lo competitivo, también en cuanto a esos jugadores que han ido creciendo dentro de la cantera. Por suerte, la presencia de Mallorca esta temporada con nosotros en la misma competición creo que nos eleva el nivel. Todo lo que sea viajar a la isla nos acerca también a ese concepto más profesional de tener que viajar el día anterior, de tener que hacer noche, que solo tenemos posibilidad de vivirlo en torneos. Así que bueno, enfrentamos el partido con mucha ilusión, como siempre, pero con ese reto por delante que creo que nos da un punto extra de motivación.
1: A partir d'ahir, l'actualitat de l'Acadèmia, o pel que fa a les prèvies, millor dit, passa per un calendari un tant diferent, perquè demà és dia festiu en la Comunitat Valenciana i això va provocar que alguns partits canvien de dia. De fet, està en marxa a hores d'ara un duel entre el Roda i el cadete A del València en eixa lliga autonòmica. Demà anem a tindre partits. El juvenil B s'enfrontarà al Castelló B a les 12 del migdia, així en la ciutat esportiva de Paterna. També divendres jugarà el Fundació Cadet davant l'Inter San José, el Roda davant l'Infantil A i el Fundació Infantil també contra l'Inter San José. Estos partits de lliga autonòmica s'han avançat a divendres i per al cap de setmana sols quedaran, pel que fa al futbol 11 masculí, els partits que hem estat parlant fins ara, el del Mestalla i el del Juvenil A. I pel que fa a les xiques, en este cas, se n'anem a tot el cap de setmana, que concretament diumenge jugarà el femení C davant la Nucía. I altre partit important del que volem parlar en el programa d'avui, en este sentiment UBCF, i és el duel entre el femení B i el Futbol Club Barcelona C. Eixe duel de filials que viurem a la ciutat esportiva de Paterna diumenge a les 4 de la vesprada i que va enfrontar a un València femení B que està en eixe punt, en eixa ràbia, no?, d'haver deixat escapar el partit de la setmana passada, per dir-ho d'alguna manera. Va marcar l'Elx en el primer minut i les nostres ho van intentar de totes les maneres, però no van ser capaços de pegar-li la volta al marcador, venent eixa ràbia, no?, que els dona no haver pogut sumar els 3 punts, ja ho havien fet anteriorment davant el Samper, i jo crec que és un rival difícil, el Barça C, perquè encara no ha perdut, però també, no?, és un rival motivant. I a veure si les de Víctor García poden aconseguir la victòria, com cada setmana, paraules del míster, paraules de Víctor García en la prèvia d'este important duel del femení B.
5: Bueno, el equipo tiene muchas ganas de volver a competir. Venimos de una derrota que fue totalmente injusta por el nivel de juego que mostró el equipo. Ahora tenemos una nueva jornada contra un gran rival como es el Fútbol Club Barcelona. Y qué mejor escenario y rival para mostrar nuestra mejor versión que un rival de entidad. Estamos preparadas y con ganas de que llegue el domingo para volver a competir y dejarnos todo en el campo para sumar de 3 en casa.
0: La actualidad del Valencia femení en Sentiment UBCF.
1: Hem parlat dels filials femenins, però tenim que parlar també del primer equip femení, que esta setmana no va tindre competició de lliga, ja ho saben, per aquest paro internacional, però anem a estar pendents de les internacionals del València femení, d'aquestes 4 futbolistes que van estar en les seleccions absolutes de França, Andorra, Costa de Marfil i el Marroc. De fet, les primeres en participar van a ser Tere Morató, va ser la primera, que jugarà demà en Andorra contra Islas Feroe a les 12 del migdia. Rebeca Elo, la jugadora de Costa d'Ivori, juga el seu primer partit d'esta finestra internacional també demà a les 3:30 de la vesprada contra República Democràtica del Congo. I Jasmine Enrabet, la futbolista internacional per Marroc, demà a les 4 jugarà contra Congo. Per a eixe primer duel d'Alice Pinguet, de la portera francesa, hi haurà que esperar fins a el dissabte, quan juga a les 9 de la nit contra Letònia. Esta és l'agenda de les internacionals en este cap de setmana, en el que el equip no entrenarà, agafarà descans per a fer un xicotet reset, sí que ho farà en el dia de demà per a completar una setmana d'entrenaments en la que s'està treballant dur, s'està treballant de valent per a buscar revertir la situació i per a aconseguir, esperem, després del paro ja resultats positius en esta temporada en la que l'equip ha tornat a la Liga F.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan te pica el pistallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. Me deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? El que és valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants jugadors valencians, perquè hi ha altres que han vingut, Epi, Gorostissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment, has tingut altres jugadors, que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa, i totes les copetes que hi ha per ahí. Té, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més. I és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Arias. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me muda, seré valencià. No sé si me portaré la bandereta i t'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentía. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Wifi. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio.
3: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Hola, soy Carlos Alós. Sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.

0: El millor de VCF Media.
1: Nuestra relación con el Valencia Club de Fútbol empezó con la restauración del Palmito y con la voluntad del Valencia Club de Fútbol de crear la fundación con ese ánimo de generar un poco memoria del pasado reciente.
2: Desde que se recuperó la bandera, la fundación en sus tareas de restauración ha priorizado esta pieza, ya que es una de las más importantes de nuestra historia y como es nuestro primer.
0: Moments històrics del València.
3: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set jovens amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
4: VCF Radio, l'informatiu del València.
0: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerància zero.
5: VCF Media Radio, 24 hores a tu lado. Amunt València.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ochó Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo Pénez, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempere, Ferrando, Subirats i Cuixart. L'àrbitre del partit serà el col·legiat navarrès, senyor Paz García, auxiliat en les bandes pel senyor Tresaco Gracia, amb el banderí color roig, i Martínez de la Puente, amb el banderí color groc. Alguna novetat des de la línia de vestidors, Jordi Carrascosa?
3: No, de moment cap novetat. Estan els jugadors sobre el terreny de joc, l'àrbitre sortejant els dos terrenys, l'esquerra per al València, la dreta per al Castelló. Res més, tornarem amb protagonistes des de la línia de vestidors.
2: Hem de dir que juguen una clara base ofensiva els entrenadors, especialment l'entrenador del València, si tenim l'alineació que els acabem d'oferir en sobreimpressió. Víctor Espàrrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lugo Pénez i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies Nou, una missió d'enllaç, més bé de mitja punta, per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi de la Comunitat Valenciana.
4: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
0: Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Valencianistes, soc Jaume Durà. Escolta els nostres partits en la ràdio del club.

0: Moments històrics del València.
1: Estem ara en Pablo Sánchez, el que va ser director durant molts anys de la banda municipal de València, entre altres moltes coses, i també autor, compositor de l'Amunt València. Pablo, què tal? Com estem? Com està vostè?
2: Molt bé, així estem, moment, recordant alguns temps que jo va ser 30 anys soci del València. Estava en el sector 1 i, bueno, i no faltava. I després, quan tingui família, venien els meus fills i tot, i total. Que recorde pues, aquell mític gol de Tendillo que quasi baixàvem i no baixàrem.
1: Al Madrid.
2: Exactament, al Madrid. I espere que este any pues, no patim més.
1: No, ja han patit prou. Jo crec que ja no toca patir i toca ja disfrutar. I bueno, així està vostè. Vostè està així en la insígnia del València.
2: Sí, senyor, tinc la insígnia d'or del València per la composició del Amunt València. Que tinc que dir una cosa. Estic satisfet de la música de l'Amunt València, però més satisfet del títol Amunt València que el vaig ficar jo en l'any 94 i avui en dia és el lema del valencianisme. Amunt València, amunt. O sigui que estic content d'haver fet l'himne, la música, però més encara d'haver fet el títol que avui dia siga el grito de guerra del valencianisme.
1: Sí que és veritat, que fa 40 anys això d'Amunt València no se dia.
2: Pues sí, senyor. Recorde que estava entonces de president Arturo Tuzón i quan li portí ja la música, que va fer primer la música, després ficar en la lletra, també un amic meu, Ramon Jimeno, pues me diu, i com l'anem a titular? I me diu Arturo Tuzón, diu, per què no li fiquem Amunt i Avant? Dic, no, perquè Amunt i Avant és el títol del himne del futbol, del club de futbol del Paterna, d'on jo soc, que també l'ha fet jo. Jo he pensat la meitat, Amunt València. I me diu Arturo Tuzón, che, m'agrada molt, i che, Amunt València. I així no s'ha quedat, i avui en dia, pues, com t'he dit antes, abans, pues és el grito de guerra del valencianisme.
1: I estarà content també de veure com ixe himne ha quedat per sempre vinculat en la memòria dels valencianistes, evidentment, especialment en l'època daurada dels títols de Lliga, d'Europa, però bueno, se queda en la memòria, ixe Amunt València. Ha calat, vull dir, n'hi ha tres vegades que tu pots fer un himne i no ha calat socialment, però este ha calat una barbaritat, o va calar una barbaritat.
2: Home, jo vaig escoltar alguns himnes per a orientar-me un poquet, el del Madrid, que ja estava fet, el del Barcelona. El del Madrid és un couplet madrileño. El del Barcelona, si li fiques el ritme de la sardana, és una sardana. Entonces jo pensi, a València, falles, passacalles, música, coets, trons, pacací, pacallà, jo dic, un passacalle, estil fallero, bullanguero i alegre. I entonces, per fer una música més o menys típica que li pegara a la nostra idiosincràsia del món de les falles i del món de la festa. I entonces, pense que estigué acertat, però com t'ha dit antes, estigué acertat la música, estigué acertat la lletra i sobretot el títol.
1: Clar que sí. Bueno, pues Pablo Sánchez, gràcies per estar així en este reconeixement que el València li fa a les falles, on com diem, la música sempre, evidentment, present en les falles i com no, ens agrada molt recordar la història de l'Amunt València. Un dia li cridarem a la ràdio del club per a que, bueno, ens conte tot això, però en calma, dins de les seccions que tenim pensades, de la història, etcètera, etcètera, li cridarem per la ràdio del club, per a que vinga i ens conte tot això.
2: Quan vulgueu.
1: Bueno, pues, gràcies i amunt.
2: Jo com amunt, Amunt València i vull que guanyem,
1: Clar que sí, vull guanyem. Ja, gràcies, Pablo.
0: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
3: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed, camillas y equipamiento para fisioterapia, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. de orgullo. Van a escuchar una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?

0: Ara l'Alavés, la pilota ahí que talla Gallà, en ixa banda esquerra, envia l'Olo fora, va ser valor per a l'Alavés i ahí continua Òscar Sánchez, l'entrenador del València alçat en la seva estrena dirigint a l'equip en este primer partit en Mendizorroza. Va estar el passat cap de setmana en Múrcia dirigint al Mestre i avui així en Mendizorroza dirigint al València davant l'Alavés. Ara és Pepelu el que juga arrere, buscant el passe per a Dimitrievski. Va a jugar en llarg i se valor Dimitrievski, però ahí no troba a ningú. I el valor que el va recuperar l'Alavés. Sap d'ell que endarreixarà la pilota buscant els centrals. Ahí està Valentini. Valentini buscant a Abde, Rebac, el argelià. Ara la pilota una altra volta arrere per a centrals. L'Alavés buscant ara el seu porter, a Toni Sivera. I Toni Sivera envia directament la pilota fora. Bueno, pues això també és bona senyal, perquè no han sabut eixir un poc d'eixa pressió els jugadors de l'Alavés. Minut 11. Esta primera part, empat a 0 el marcador. Así en Mendizorroza. Valor que buscava ahí Aaron Mayol. Ahí está Aaron Mayol i ha fet falta. Ha esmentat el jove, el canterà del València, Valentini. I la falta que xiula l'àrbitre Miguel Sesma Espinosa, el col·legià de La Rioja, que l'any passat ens va pitar el partit en el Carlos Tartiere.
1: Solo un precedent.
2: No lo cuente, no lo cuente.
0: Esperem que no se repetisca la història, vinga. Però ens agrada el començament de partit d'este València. Camí del minut 12, la primera part, va traure a Toni Sivera, colpejar en llarg a buscar territori valencianista. De cap la toca Guido Rodríguez. És Aaron Mayol ara que volia recobrir aquesta pilota. Apareix ahí Hugo Duro. Una espenta clara la que l'ha fet a Hugo Duro. L'àrbitre no pita res. El xoc continua. I ara José Luis Gallà, el que vol treure la pilota, buscar a Pepelu. Pepelu amb el baló. Ahí està Pepelu buscant a Guido Rodríguez.
3: Es que falta sobre Hugo Duro, jolín. Es que falta.
0: Ara és Justin de Haas, el que vol treure aquesta pilota, buscant a Gallà. Gallà i Guido. I Guido arrere per al seu porter, per a Stoli Dimitrievski, que trau ja buscant Aaron Mayol. Ahí està el canterà del València, ajudant-se en Pepelu. Pepelu que va buscar el pas en llarg, a veure, però Goduro, Goduro, Dislario, Goduro! I ahí ha arribat antes Toni Sivera, però la intenció era bona, eh? I se passe que l'havia col·locat Filip Urinic a Hugo Duro, però estava atent el porter a la vez per a fer-se la pilota. Ara contracolpeixen ells, busquen ell un pas en llarg. Ahí està, defensant el València. En esa jugada era Guido Rodríguez. Y el balón que Saper que ha pitat.
1: Yo creo que falta, ¿no? Hubo agarrón sobre Guido.
0: De Abde Rebac.
1: Sí.
0: Sobre Guido. Es el que ha chulado
1: la camiseta y estuvo listo ahí el argentino. Sí. Yendo a tierra.
0: Pues la pelota para Valencia. Trago el balón.
3: Pero le habían ganado la posición, cuidado.
0: Ahora es Aaron Mayol que busca el pase per a Javi Guerra, buscant a Dan Juman i se van d'esquerra. Ahí está el neerlandès, Dan Juman la pilota, tocant-la ahí per a Javi Guerra. Javi Guerra, menejant la pilota, en darrint i se valor per a Justin de Haas. El neerlandès, ara per a Pepelu, Pepelu a la dreta per a Pablo Maffeo, de nou li la torna. Ahí Maffeo a Pepelu. I de nou, ixa pilota arrere per a que jugue Justin de Haas, buscant ahí a Mayol. Ojo ahí a Mayol, que s'ha encantat i li han llevat la pilota. L'ha recuperat Guido. Bona l'ajuda defensiva de Guido. Ara la torna a jugar el València. Urinic buscant el passe per a Mayol. A veure Mayol amb la pilota. Mayol en la disputa i se baló. I acaba fent falta Filip Urinic. La falta per a l'Alavés.
1: Está viniendo Robi, lo comentábamos en la previa del encuentro, la demarcación de Filip Urinic, el suizo decía, está viniendo a parcela central en muchos momentos, para tratar de encontrar conexión y yo creo que dejarle el costado diestro a Pablo Maffeo, que por otra parte era algo que podíamos prever.
3: Sí, a ver, él tiene una posición que es interior derecho, claro, ¿sí? Puede en determinado momento trabajar como extremo, abriendo el campo. O incluso,
1: sí, sobre todo sin balón, ¿no? Le veo más en el costado diestro.
3: O incluso como lateral derecho en determinado momento, cerrando el ataque del equipo rival.
0: Bueno, pues Ànem a arribar al minut 15, primer.

0: Escoles VCF, fent valencianisme i formant valencianistes.
1: Vamos a conocer el proyecto Escoles VCF de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Nos acompaña el responsable del proyecto, Ramón Monpó. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, vamos a dar a conocer uno de los proyectos más importantes que lleva a cabo la Academia del Valencia Club de Fútbol, como es ese proyecto de Escoles VCF. Yo creo que en primer lugar, para situar a la gente, hay que contarle qué es Escoles VCF.
2: Bueno, pues el programa de Escoles VCF al final es un proyecto que sale desde la temporada 18-19, en la cual el club pues quiso cambiar un poco, ¿no?, ese perfil de convenios que tenía con muchas de las escuelas que tenía convenio en su momento, más que nada para darle un poco más de valor a esa relación que tiene con diferentes entidades.
3: Al final, Ramon, parlem d'un canvi de concepte, no? Ara anem a entrar en detall, però dies, no? Aixos convenis que ja existien, però que era més, podem dir, una situació d'intercanvi de jugadors, de tindre controlades, de poder pues, o captar jugadors d'una escola o poder enviar jugadors en el cas de que fora necessari, no? per a completar, per a competir en certes categories si no tenien cabuda en equips del València, però esto va molt més enllà, no és una cosa simplement de jugadors.
2: Sí, conforme dia, o sigui, el club va decidir canviar des de la temporada 18-19 l'objectiu dels convenis, més que res per reforçar el futbol base de la Comunitat Valenciana i de la regió de Múrcia, que és en els territoris que tenim convenis ara mateix, perquè el club creu que ajudant als clubs al final el retorno que pot tindre l'acadèmia en este cas a llarg plaç pot ser positiu i el benefici que poden tindre aquests clubs conveniats a curt i mitjà plaç és molt beneficiós per a ells.
1: És un poc una forma en la que tots els participants, no, sumen a unen esforços i alimentar una cultura pròpia a nivell futbolístic en esta tierra de valentia.
2: Exacto. Nosotros como Academia del Valencia, nuestro lema de educamos personas, formamos futbolistas, pues es a partir de ese lema es lo que queremos llevar a cabo en nuestras escuelas conveniadas, ¿no? Que nuestras escuelas conveniadas sean también embajadoras de esta formación, que sea ejemplar para sus jugadores, para sus familias, y ese es el objetivo que tiene este convenio, llegar todo el contenido que desarrollamos aquí en Academia, que llegue a estas escuelas y que los más beneficiados sean los jugadores y jugadoras.
3: Parlaven de esa Comunitat Valenciana, de la regió de Múrcia, que és on actualment s'està treballant. Sé que puntualment també s'ha tingut, no?, algun conveni fora d'estes fronteres, no?, per dir-ho d'alguna manera, però al final és també on està més assentat, no? Evidentment, no passa res perquè ho diguem nosaltres, el valencianisme, vull dir, aquestes regions són majoritàriament valencianistes, els jugadors, xiquets, xiquetes, que estan en les escoles, pues molts d'ells, evidentment, es tira el valencià, això també fa especial, no?, aquesta relació amb tots els clubs que al final entenc que, com passa en molts àmbits, no?, tenen el València com a referent i com a exemple del que és difícil, no?, la plegar a ser, però sí que copiar certes coses, no?, tractar d'aprendre d'un club gran.
2: Sí, aixina és. O sigui, l'objectiu, un dels objectius del departament és generar valencianisme en tots els clubs on estem i se nota. O sigui, al cap de les temporades que estem treballant, notes com la gent jove té aquesta il·lusió per vindre a Ciutat Esportiva, vestir-se amb la roba del València, poder ser entrenada per tècnics de l'acadèmia, i tot això és una il·lusió que va creixent i va calant, i se nota que aquest valencianisme més jove en els pobles on els que estem, pues està ahí.
3: I poder lluir també, no?, l'escut del València en la camiseta del teu club, vull dir, perquè des de fa unes temporades s'ha instal·lat també, no?, en el braç ixe logo de l'acadèmia, del projecte Escoles, que també, pues, entenc que el xiquet, la xiqueta, els tècnics, pues, te dona també un prestigi, no?, i un pes ahí, pues, ostres, que vaig lluint també l'escut del València quan jugué en el meu poble o en el poble del costat o me toca jugar cada setmana.
2: Sí, és un objectiu que tots els jugadors sent que n'eixe orgull, no?, de poder vestir la camiseta del seu club, però que també senten que estiga respaldat per el València Club de Futbol, i donar-li aquesta visibilitat, no? I que ells al final és que se senten part del València Club de Futbol, i jo crec que molts d'ells ho senten.
1: Yo iba ahí precisamente, ¿cómo de importante es para vosotros como responsables del proyecto el sentir esa cercanía y esa relación con cada una de las escuelas conveniadas?
2: Para nosotros es prioritario. Nosotros, dentro de los que estamos trabajando en este proyecto, la máxima es estar siempre al lado de los clubes en todo lo que puedan necesitar, ya sea a nivel de gestión, ya sea a nivel técnico, ya sea a nivel de educación por parte de las familias de los jugadores. Nosotros siempre estamos ahí, y es algo que día tras día pues nos agradecen, el cómo una academia como el Valencia Club de Fútbol pues puede estar siempre a su lado dándole respaldo en todo lo que necesitan.
3: Estem parlant del sentiment del valencianisme, no, i demés, però també hi ha una part que és pues gestionar el talent, cuidar el talent i també ajudar, no, a que en diferents llocs, no sols en una acadèmia d'elite com la del València, pugui haver un entorn formatiu pues interessant, no, i cuidat. Jo crec que és un dels punts, no, dels que crec que aquestes temporades, no, que està en marxa el projecte, me consta, no, per part vostra, que més està incidint en que es cuide molt la formació, es cuide molt els detalls, per a que qualsevol jugador, jugadora, comença a formar-se on comença, dins del projecte Escoles, evidentment, tinga uns mínims, no, en quant a aquesta qualitat formativa.
2: Sí. Nosaltres tenim tres pilars fonamentals, que com hem estat comentant, és el primer, generar valencianisme; el segon, tindre aquest talent controlat i que ens garantitzen les escoles, però per a nosaltres el més important i el que estem en continu desenvolupament és el de formació. El de formació perquè sabem que les característiques d'una acadèmia d'elit com és la del València Club de Futbol, per sort podem nutrir-nos de molts professionals que estan en contínuament desenvolupament en aquesta metodologia, i creguem que és una via molt fàcil el poder aplegar a tots els tècnics d'aquestes escoles i que els entrenaments del dia a dia en els seus jugadors tinguin un mínim de qualitat, de característiques molt similars a les que portem a terme així en l'Acadèmia del València, i crec que això és el plus que al llarg del temps té que marcar diferències en el que són les escoles conveniades i un club normal.
1: Al final és un convenio que tiene objetivos, que tiene beneficios tanto para el València com para las escuelas conveniadas, però también, lógicamente, requiere de obligaciones por todas las partes.
2: Sí, nosotros también insistimos en este convenio, que a nosotros, temporada tras temporada, nos llegan entre 15-20 peticiones para entrar al proyecto. Y cuando nosotros explicamos el proyecto y ven todo el trabajo que hay detrás de una temporada para conseguir los resultados que se pretenden conseguir por ambas partes, se dan cuenta que es un trabajo pues no muy costoso, pero sí que tienes que estar encima día a día y cuidar esos detalles y estar presentes en acciones donde tú puedes absorber contenidos o conocimientos y que tú puedes trasladar a tu escuela conveniada. Esa es la gran labor de este proyecto, el saber trasladar todo el conocimiento que hay dentro de una academia profesional como la del Valencia Club de Fútbol a su realidad en el día a día de una escuela conveniada.
3: Jo crec que ens dona per a fer una altra entrega, no? Per a entrar en els detalls de com és el dia a dia i com se treballa, no? Més a més en diferents clubs, no? Ramon, tenim ahí una oportunitat, no? per a anar entrant,
2: sí,
3: en detall.
2: Sí, el detall més gran, per dir-ho d'alguna manera, és el compromís, val? El compromís i la comunicació. Nosaltres, com he dit abans, unes de les característiques és ixa cercania que tenia en els clubs, i el que volem és que els clubs ens pregunten, hi hagi comunicació, que hi hagi compromís, sobretot en el que creguem des de l'acadèmia que és positiu que ells participen per a fer créixer el seu club, i també que ells ens mostren la seva realitat per a nosaltres poder adequar-nos a les seues necessitats.
1: Escoles UCF, un proyecto que engloba al Valencia Club de Fútbol, pero también a muchas de las escuelas de nuestro alrededor, y que tiene como objetivo, bajo el lema de la Academia del Valencia Club de Fútbol, seguir educando personas y, por supuesto, formando futbolistas.
0: VCF Media Radio, la radio del sentiment. VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment.
4: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
5: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
1: ¿Quieres vivir el Valencia Real Madrid como nunca? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata tu plan de ahorro antes del 3 de noviembre y podrás ganar una de las 6 experiencias dobles que sortean para el partido que enfrentará al Valencia Club de Fútbol y al Real Madrid. Porque Divina Seguros quiere que vivas una experiencia inolvidable, tendrás la oportunidad de dar la bienvenida a los equipos, hacer un exclusivo tour por Mestalla, pisar el césped durante el calentamiento, disfrutar del partido y acceder a la zona mixta de entrevistas. Consulta las bases de la promoción en divinaseguros.com e info. La salud valencianista a VCF Radio.
2: La Fundació te dona vida. Esta secció que tenim ací a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
3: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més, el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
2: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
4: Bona vesprada.
2: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
4: Clar que sí, encantada.
2: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
5: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
4: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més en touch i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obes o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per lo tant, nosaltres, els pediatres, el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
6: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
7: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
4: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se van trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi ha un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
6: Anem en la tercera pregunta.
8: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
4: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la Comunitat Valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
6: Següent pregunta.
9: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
4: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. En l'estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
6: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
5: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
4: Lo primer que tenia que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi havia abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. I què podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenim que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral perquè revertisca i se augment de pes i tornen a ser xiquets que tinguen un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'este programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
6: Pues Sabis Consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe. I, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció, la Fundació Te Dona Vida, de l'obesitat infantil.
4: Moltíssimes gràcies.
10: Hola, soy Marc Jurado, sigue todos nuestros partidos en VCF Radio.
11: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctor Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-li. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important

0: Claro.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
2: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
3: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies afavoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etc. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
3: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
3: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
3: En principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? Sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem a la següent pregunta, que va evidentment vinculada a esta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
3: Esta és la pregunta del millón, perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tractament simptomàtic pot ser el tractament com el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem un més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins de la, del tractament l'aport de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i de altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
3: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos, o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
0: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
3: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si és d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el costipat està ahí.
3: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga, entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
7: VCF Media, VCF Radio.
8: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho, soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
7: Un sentimiento eterno.
9: Partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
10: Hola, soy Paloma Feo. No te pierdas nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna es un producte que se obté actualment des dels laboratoris que porten part de un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Pero bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubiola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els gent grup de risc, inclús la gent que dedica a practicar un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues te ha sigut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé. Ja,
1: és de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
0: VCF Radio, el cor de l'afició. Les vesprades a VCF Media Radio tenen molt de sentiment. De dilluns a dijous tens una cita cada vesprada de 7 a 8. Actualitat, anàlisi, entrevistes, històries de valencianisme i molt més a Sentiment VCF. El magazín de VCF Media Radio. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
9: Valencianistas, soy Joel Fontanet. Sigue los partidos de Valencia Mestalla, la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
0: ADN VCF.
3: El València tiene un equipo médico y camillas Quirumed. Si eres fisio o masajista, la tuya también puede serlo. Quirumed, patrocinador oficial del València Club de Fútbol. En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed, camillas y equipamiento para fisioterapia. Patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
4: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: ¿FIFA o Warzone?
2: FIFA.
1: ¿YouTube o Twitch?
2: YouTube.
1: ¿Instagram o TikTok?
2: Instagram.
1: ¿Camiseta favorita del Valencia?
2: La señora.
1: ¿Equipo de la Kings League?
2: Porcino.
3: Amb un València, amb un València.
1: ¿Comida favorita?
2: Los canelones de mi abuelo.
1: ¿Una canción que más escuches?
2: Muchas.
1: Y por último, ¿un estadio?
2: Mestalla.
0: El millor de VCF Media.
4: Hola, soc Jaume Durà. No el perguis els meus gols en la ràdio El València. Amunt!
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Quieres cuidar de tu salud de forma natural? En Herbolario Navarro velamos por la salud natural del Valencia Club de Fútbol. Y también queremos cuidar de ti. Disfruta de nuestra alimentación ecológica. Productos sin gluten, cosmética natural y fruta y verdura de proximidad. Descubre nuestros complementos alimenticios, infusiones y vitaminas para alcanzar tu mejor versión. Visítanos en nuestras tiendas físicas o encuéntranos en herbolarionavarro.es. Herbolario Navarro, cuidando tu salud natural para que sigas disfrutando del fútbol muchos años más. ¡Amunt!
11: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club,

0: Porque este año estamos todos. Maybe if fine would hold you together and things out of care.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
3: Després d'un etern paró de seleccions, torna la Lliga i el València de Javier Aguirre vol i necessita fer-ho amb bon peu. Jornada 8 en primera divisió. Diumenge, des de les 8, al Sardinero. I per VCF Media Radio, l'app i el web Racing de Santander, València. No et perdis la prèvia, el partit i el postpartit amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Ricardo Arias, Miguel Ángel Bosio i Víctor Barea. Viu el Racing de Santander València a la ràdio del sentiment. València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
4: El partit del València a VCF Ràdio.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al No Mestalla.
1: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació.

0: aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Avui en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UBCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
1: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
0: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
1: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
0: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregat l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
1: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que només diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
0: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
2: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
1: Es decir, el explicador nos va a decir que básicamente nos vamos a trobar cuando un jugador colapsa súbitamente, es decir, cau a terra súbitamente, si es que has tingut ningún traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Pot ser no respirar amb normalitat o pot ser inclús que no respire.
0: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
2: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
1: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Doncs hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
0: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona del vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
2: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
1: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindríem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilladors no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
0: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
1: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
0: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos, que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
1: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important, i és una de les funcions més importants nostres, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus, no ja sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació, i si no mos poden sentir, però almenys que algú li es puga contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
0: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR 11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR 11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
1: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
3: Hola, afición, soy Gamón. Sigue en la ràdio del València todos nuestros partidos.
4: ¿Quieres vivir el Nou Mestalla con los tuyos? Siéntate junto a tus familiares, amigos o compañeros de peña formando un grupo en la fase 1 del traslado al Nou Mestalla del 14 al 30 de octubre. Agrúpate con quien quieras. No importa si os sentáis juntos o en zonas separadas en el actual Mestalla. Puedes crear un grupo con cualquier abonado o traer a alguien que no sea abonado pero que sea socio VCF antes del 14 de octubre. Para hacerlo es sencillo. De entre todos los que os queráis sentar juntos en el Nou Mestalla, selecciona a un capitán. Este será el encargado de crear el grupo en la web e invitar al resto añadiendo el ID de cada socio y su PIN. Cada miembro debe acceder y aceptar la invitación. Una vez finalice el plazo, el turno de selección de asientos lo marcará el promedio del número del grupo. El capitán será el encargado de realizar la selección de asiento de todos en la fase 2, a partir de noviembre. Importante, esta es una fase 100% online, por lo que tienes desde el 14 al 30 de octubre para entrar tranquilamente en la plataforma y agruparte. Entra y crea tu grupo antes del 30 de octubre para vivir el Nou Mestalla con los tuyos.
5: En el Valencia hay camillas Quirumed y en la clínica de tu fisio también. Quirumed, camillas y equipamiento para fisioterapia, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
6: VCF Media, VCF Radio.